0: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.
1: Ara que estem sentats,

0: casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no ho vol, després què?

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.
1: Ara que estem sentats,

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Rebuscado entre tus cosas y no he...

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

quiero en el mundo más.

Ayer noche tuve un sueño, mi sueño, y en el sueño aparecían

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot, camina fins a trencar-te. Camina.

Que quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa quan tu rius.

0: El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir. Més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu. Nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.
1: Ràdio Vic, la música que tu vols.

Ok, la universitat és esforç. Dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Professional de conducció de tràiler, auxiliar per a clínica dental i tasques administratives, atenció a sala per a restaurant d'un allotjament turístic.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Casa Terradellas t'ofereix el temps.
1: Un dia més amb nosaltres, el Manel Dot. Bon dia, Manel.
2: Hola, bon dia.
1: La calor ja no ens deixa.
2: No, bueno, els dematins s'està fresquet. Depèn dels punts, ja, les temperatures segueixen sent, doncs, molt baixes. Per exemple, baix al Cantes del Rupit amb 9,2 de mínima, 9,7 a Baix i Bujons, Sant Sadurní de Sos Morts, el Ripollès a Camprodon, 9,9, o Sant Pau de Segúries amb 11,2. La resta ja s'enfila, 11,9 a Cosons, a Sora, cap a Espinelves amb 12,6 de mínima, o, per exemple, a Malla amb 13,1, que dic, la mínima ha estat a 14,4, i temperatures anant pujant, de moment, tarda 15,4, contrast tèrmic entre el que és la muntanya i el que és les valls, i de mica en mica, doncs, es anirà escalfant. Hi ha les màximes, per exemple, a muntanya de la Lluçà, el Lluçanès amb 18,8 de mínima, els munts, les Guilleries, amb 17,6, també els munts de Sant Agustí amb 17,5, o Sobremunt, o, per exemple, a Sant Bartomeu del Grau, a mínim ha estat de 17,3. Seguim, doncs, amb aquesta bombolla d'aire càlid i que anirà en augment, els dies pitjors seran, doncs, a partir d'aquest cap de setmana. No, i les màximes van quedar entre 32 i 33 graus, van baixar una mica, però la tendència avui és a pujar ja. S'enfilen cap als 34, el que és avui a nivell de la plana, i els pròxims

0: I des del cap de setmana, doncs, tendència a anar pujant. Dissabte un grau més, ja pels 35. El diumenge aquí ja serà, ja nits, algunes nits tropicals a la pròpia plana, 19-20 graus de mínima i màximes ja de 37 graus. I a partir de dilluns, doncs, podríem arribar ja als 40, dilluns, dimarts, dimecres, entre els 38 i 40 graus. O sigui que, a partir, sobretot a partir de demà, la part més càlida de la bombolla la tindrem a sobre.
1: Déu-n'hi-do, i l'ozó també deu seguir pujant.
0: Sí, és clar, amb aquestes temperatures i sobretot a partir de demà dissabte, doncs, el vent del sud apretarà a partir del migdia, i això farà, doncs, que la combinació d'aquest vent amb les temperatures que tindrem aquí i la contaminació que ens arriba, doncs, pujarà més l'ozó. Això ho notarem més, sobretot, a partir de la tarda. A partir del migdia a tarda, sobretot a la tarda, bueno, és fàcil de comprovar, et trobes més cansat, tens ganes de fer res, això hi té a veure amb l'ozó que hi ha, un nivell és més alt.
1: Doncs ens quedem amb això, molta calor tots aquests dies,
0: sí.
1: I els que puguin a la platja.
0: I comptes que quedeu rostits. Déu-n'hi-do. Ben protegits. I sí, si tens aigua a prop, doncs serà el millor.
1: Manel Dot, gràcies un dia més. Que tinguis bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana. I cuideu-vos de la calor. Bon dia.

0: Casa Terradellas t'ofereix el temps.
1: Ok, la universitat és esforç, dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

T'has colat a una festa on no t'han convidat. Després d'uns quants mesos avui no em fiava i mos hem retrobat. M'has rampat.

Ok, la universitat és esforç, dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Professional de conducció de tràiler, auxiliar per a clínica dental i tasques administratives, atenció a sala per a restaurant d'un allotjament turístic.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.
1: ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me dejas sin hablar?

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Atenció al client i tasques administratives per a botiga de consumibles informàtics. Personal de neteja per a casa de colònies. Atenció al client per a botiga de vins i licors.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: T'interessa la justícia, defensar els drets de les persones i entendre com funciona el món? Estudia el grau en dret de la UBIC i prepara't per treballar en l'advocacia, a l'empresa o a l'administració pública. Una formació pràctica connectada amb la realitat i amb els reptes d'avui. Informa't sobre el grau en dret a ubic.cat/academ.
1: Ràdio UBIC. Apassiona't amb Ràdio UBIC.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Al teteo.

on s'ensorra el cel és blau. Pensa que jo estaré aquí, si vols venir amb mi, per fugir a un lloc millor, sense drames, sense por, agafa aire, tanca els ulls, capgi

Ok, la universitat és esforç, dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Fundació Privada Girbau patrocina Sala Oberta, la tertúlia de la coordinadora del voluntariat d'Osona.
1: Benvinguts un dia més al magazín Sala Oberta, una iniciativa de la coordinadora del voluntariat d'Osona amb el suport de la Fundació Privada Girbau. Cada dijous a les 6 de la tarda l'enregistrem a la seu de la Fundació al carrer Pla de Balanyà 23. És un espai obert, recordeu que qui vulgui pot venir, participar i escoltar, dir-hi la seva. En aquests moments estem ben acompanyats amb la gent que avui tirarà endavant en aquesta tertúlia. Ens acompanyen la Montse Bosch. Hola, Montse.
2: Hola.
1: Tens moltes coses a explicar. Ets terapeuta acompanyant de la mort, això no has de detallar molt bé, però també estàs a l'àrea d'envelliment, no?, d'Osona Acció Social.
2: Exacte.
1: Vol dir que tenim moltes coses a parlar. Tenim també el Jordi Tolosa. Hola, Jordi.
3: Hola, bona tarda.
1: El Jordi està a Tapís, no? Fa quants anys fa ja que estàs allà?
3: 17, 18, uns quants.
1: Vol dir que tu coneixes bé fons tot el perfil de gent que ha anat passant i com ha anat canviant també l'entitat. I el tercer personatge d'avui és el Francesc Luna. Hola, Francesc.
4: Bona tarda.
1: Acabes d'arribar d'un viatge fantàstic, no? Ets el delegat d'Osona de l'Hospitalitat. I ahir vau arribar des del pelegrinatge. Com ha anat? Explica'ns, va, comença tu.
4: Bueno, doncs molt bé, la veritat és que molt bé. Vam peregrinar els bisbats de Vic i Solsona, això vol dir un total d'unes 500 persones, 400 i pico, 450 exactament, i llavors, bueno, doncs vam poder fer totes les activitats bé, vam marxar el dissabte amb els autocars, vam fer diumenge, dilluns i dimarts les activitats a Lourdes, i ahir dimecres el viatge de tornada. Bueno, cansats, però contents, contents amb la feina feta.
1: Ah, quantes edicions hi ha?
4: 57. 57 peregrinatges portem.
1: Està bé. Sí, aneu renovant la gent o no?
4: La gent l'anem renovant, el que passa que és que sí que és veritat que tenim una assignatura pendent que es diu jovent.
1: Ja. Val?
4: Llavors costa doncs que el jovent, és a dir, més que joves ja ens venen gent més de 20 i pico d'anys. Ens agradaria que gent amb 17, 18 anys comencessin, i això, aquesta franja d'edat costa una mica.
1: Perquè la gent també ho té clar o no? El fet de que sigui el pelegrinatge, l'Hospitalitat de Lourdes, que és un tema que no té res a veure, vol dir que no té per què ser un tema confessional, no?
4: Exacte, i això sempre, nosaltres sempre ho destaquem, és a dir, sí que és veritat que l'Hospitalitat de Lourdes pertany al Bisbat de Vic, per tant és un moviment d'església, però està obert a tothom amb el tema voluntariat, és a dir, una persona que no tingui cap tipus de creença pot venir, pot fer el seu servei igual, i evidentment a ningú se li demana que assisteixi a tots els actes, és a dir, és absolutament voluntari, només faltaria, i és més, en venen de voluntaris d'aquest tipus i la seva feina és, bueno, molt bona, vull dir que no té res a veure el fet de dir, o sigui, no, és un moviment d'església, però no ens pensem pas que només a Lourdes s'hi fan misses i processons, hi ha més coses que es fan allà.
1: Hi ha molta convivència, no?
4: Sí, la clau és la convivència, la clau és que, bueno, marxes amb els autocars, depèn quins serveis tens, doncs estàs amb les persones ateses moltes hores, passes moltes hores, molta convivència. Jo sempre dic que aprenem més de la gent gran nosaltres que ells de nosaltres, vull dir, les vivències que t'expliquen, vull dir, clar, són 5 dies a full, 5 dies a full.
1: Perquè quants voluntaris moveu?
4: Nosaltres a Lourdes vam venir de voluntaris, dels 250 que érem nosaltres, hi havia 70 malalts i hi havia més de 130 voluntaris. I llavors hi havia 50 peregrins, que en diem, que diguem-ne, venen, no fan un voluntariat, sinó que participen de les activitats. Però vull dir, els voluntaris eren aquesta xifra.
1: Clar. I per molta gent és l'única sortida de l'any, aquesta?
4: Per molts malalts, sí. Per molts malalts que estan en residències o que estan vivint a casa seva. O... Sí, evidentment, són els 5 dies a l'any que surten de casa. Sí.
1: Com ho veieu vosaltres, això de voluntariat? Va, bueno, Montse.
2: Primer de tot, gràcies, Joan, i companyia. Doncs jo ho trobo molt interessant, perquè jo també, com a experiència personal, també fa temps que sóc voluntària de l'Hospital de la Santa Creu. De fet, ja fa quasi 4 anys, 3 anys llargs, precisament amb el que tu comentaves, no? el tema del dol i de l'acompanyament. Estem a la planta de pal·liatius a la Santa Creu, i bueno, vaig començar sola, no? I ara ja som 6 persones, i bueno, penso que és una, és un camí necessari, per crear comunitat, per fer l'acompanyament, però sí que costa molt, no? I no només costa potser el fet de trobar persones que tinguin aquesta mirada, no?, o aquesta necessitat de participar en la comunitat, sinó el compromís, no?, perquè a vegades potser vosaltres, no sé si us trobeu que els voluntaris com són un cop l'any, no?, o potser tenen més continuïtat, no sé, suposo que n'hi ha de tots, no? Que...
4: Tenen més continuïtat perquè en l'hospitalitat no només organitzem el pelegrinatge, o sigui, durant l'any organitzem 6 o 7 coses. Vale, llavors tenim un contacte més propi i més seguit.
2: Correcte, no? I l'altra cosa una mica és depèn del voluntari, no?, aquest... a vegades punt de, no sé si formació se'n pot dir, o en tot cas la necessitat també de saber què estem atenent, no? Perquè a vegades hi ha molt bona voluntat però també estem treballant amb persones amb molta fragilitat, amb molta vulnerabilitat, no?, amb situacions difícils que també hem de saber posar-nos al nostre lloc com a voluntaris, no? Llavors, bueno, crec que per mi és molt interessant, per mi és una tasca preciosa que et retorna molt, no?, i si trobes aquest fil de retorn. Però sí que, bueno, estem d'acord que el jovent, o segons quin tipus d'edat, pues, de moment no els motiva massa això de fer de voluntaris, no? I esperem que, bueno, que hi hagi, que sigui un tema purament generacional i que ja vagin venint, no? Perquè si no, sí que és veritat que tot el que hem d'atendre una mica des de la part aquesta també de l'àrea d'envelliment, no?, que fem l'altre dia a Naura, van estar fent una jornada d'envelliment, no?, i ens explicaven totes les dades de què passarà d'aquí 20 anys, no?, i evidentment, pues, tenim un tema pendent de com atendrem aquesta longevitat que tenim de vida, no?, i com ho farem per poder acompanyar-nos.
1: Aquesta funció, aquesta tasca que tens, no?, de cap de l'àrea d'envelliment de Osona Acció Social.
2: Correcte.
1: Com ho veieu, això? D'aquí 10 anys...
2: Bueno,
1: farà de tot, no?, serveis, acompanyament...
2: Bueno, jo crec que hi ha d'haver un canvi. Bueno, és que al final és un tema d'arribar al moment que el propi sistema haurem de plantejar què fem, no?, perquè evidentment hi ha dues maneres d'acompanyar, no?, per mi és l'activació del recurs, no?, tenim un problema que tenim un recurs i els recursos són finits i això és així, no?, o l'empoderament i l'escolta a les persones perquè ells puguin sortir una mica de segons quines situacions. Evidentment hi ha persones que amb molta dependència, amb una situació fràgil de salut i de mobilitat, i això és un altre, això aquí sí que hem de posar bé el focus, no?, però hi ha altres crisis, no?, a nivell del sistema, no?, que té a veure amb aquest punt d'acompanyament i de sentir-se escoltats i d'intentar que, bueno, des de Tapí segur que fan moltes coses aquí, no?, d'intentar, bueno, d'insertar-los, de trobar maneres de que puguin refer o puguin buscar eines, no?, però sí, és un repte important. En parlem cada dia, en parlem els diferents debats que tenim amb tècnics, amb professionals, amb altres zones de Catalunya, perquè al final també veiem, intentem anar a assistir a models, ara, bueno, per l'octubre anem al País Basc, a experiències, a veure, bueno, al final a veure què ens queda. I també dir-vos que com a comarca, quan surto d'aquí, estic molt orgullosa també, vull dir que també a vegades ens admirarem i, bueno, som una comarca molt potent, amb moltes ganes de fer coses, i que quan veus altres zones dius, bueno, potser tenim molt a fer, però també fem moltes coses bé, eh? És veritat, és que a més estic apassionada al meu territori, sí, que ja ho sento, però sempre vivo cap a casa.
1: És evident, eh?, que la comarca d'Osona és, bueno,
2: és un motor, molt és un especial. Motor, sí.
1: Amb en Jordi li has enxufat aquí de Tapís, però primer de Jordi, si et sembla, fem una pinzellada ràpida d'aquest Tapís.
3: Tapís és una entitat del tercer sector que treballem en projectes d'acompanyament a la inserció sociolaboral, bàsicament persones que tenen dificultats per inserir-se al mercat laboral ordinari i a la societat, és el sociolaboral, i que, però que amb un cert acompanyament poden fer aquest salt, no? Llavors els projectes que tenim, sigui a través de l'empresa d'inserció, que és persones que estan contractades, o a través dels projectes amb joves, l'idea és treballar les eines, els hàbits laborals bàsics, la formació bàsica que permeti, doncs, anar-se acostant a aquest ideal que és poder tirar autònomament.
1: El procés de regularització també l'esteu visquent,
3: sí, de prop, tant, no? I tant, i tant. No, i a més molt positivament fa... O sigui, pràcticament des del 2017-18 ens trobem que a la part d'associació, a la part dels projectes amb joves, no et diré el 100%, et diré el 99,9% dels joves que hi han participat han entrat en situació regular. No és un requisit, però el fet de permetre l'entrada de persona en situació regular ha fet com de filtre, no?, com una mena de selecció natural, que des dels serveis que derivaven joves siguin ajuntaments, siguin altres entitats, quan algú no tenia papers directament ja pensaven en Actua o en els projectes per joves que han anat venint després. I fa molts anys que gairebé estem treballant exclusivament amb persones en situació regular, intentant fer aquesta inserció, que és difícil però que s'ha anat aconseguint amb percentatges molt, molt alts. Clar, ara de cop i volta arriba la regularització i ens trobem que tots els joves podran fer papers i, per tant, canvia el panorama, perquè ara ja no és fer tot el procés d'acostar cap a la feina, sinó ara sí que més que mai elles i ells podran buscar-se feina de manera més autònoma i, per tant, tirar endavant amb menys pals a les rodes, no?
1: Però aquesta regularització també vol dir que us portarà molta més gent, o no?
3: No. O sigui, les empreses d'inserció són empreses com capgirades, no? Una empresa, teòricament, això ha anat canviant molt, però buscava els millors treballadors per tenir-los a llarga estada, tot i que, bueno, el món està molt boig i ara hi ha empreses que directament prescindeixen dels bons treballadors per no generar antiguitat, eh? Però el model era aquest, no? I les empreses d'inserció el que fan és al revés, és a dir, persones que no tenen la seva entrada al mercat laboral ordinari, agafar-les durant 2-3 anys per fer procés per poder-se inserir laboralment. Bé, això és una part. Uh-huh. En els projectes amb joves fa 8-9 anys que pràcticament tots els joves que entren estan en situació irregular.
1: Irregular.
3: Sí. O sigui que entren sense papers, diguem, sense permís de treball, i per tant és aquest acompanyament per poder tramitar els pel permís de treball i inserir-se laboralment, que sempre és més difícil que inserir-se directament, perquè els requisits de la llei estrangeria eren molt estrictes, molt, molt durs, i ara aquesta dificultat, doncs, els joves que hi ha ara se la podran saltar perquè podran fer papers directament, no, sense...
2: Puc fer una pregunta, Joan? No, per curiositat, no, amb aquest tema que expliques, o sigui, entenc que vosaltres els acompanyeu, els formeu, mm-hmm, els empodereu i els hi doneu la mà per poder inserir-se.
3: Sí.
2: Per tant, aquesta regularització permetrà molta més possibilitat d'inserció més ràpid.
3: Sí.
2: I per tant tindreu com més porta d'entrada per agafar gent potser que arriba en aquests moments, o teniu cupos, com funcioneu?
3: No, les places són les que són, que sí que hi ha hagut moments del projecte que hem tingut 40 persones en llista d'espera O sigui, ara mateix hi ha 3 projectes amb joves, un que és Actua, que és el més antic, que ve del 2012, que hi ha 23 places. Llavors hi ha Sostre, que és un projecte compartit amb un consorci, que són unes 20-25 places, i llavors hi ha Senders, que és com un invent que ens van fer, és com un Actua de segon nivell, perquè ells joves que ja estaven preparats per anar a treballar, però per culpa del que duren els tràmits, no acabaven de poder sortir. No? Llavors diuen, bueno, és un projecte que amb més autonomia, menys dedicació per part de l'educadora i amb un nivell de responsabilitat més alta poden mantenir la beca, perquè els joves cobren una beca per venir, i per tant no és allò de dir, com que ets tan bo et quedes al sofà de casa i perds tot el que podies haver guanyat, no? En total estem parlant de 50 joves. Si els que hi ha ara poden marxar, doncs en podran entrar més, sí, però fins a 50 joves.
2: Correcte,
3: no, no hi haurà
2: aquest cupo que volia, sí. Que en tenia aquí.
1: Clar, però aquestes places les determinen els ajuntaments, l'administració?
3: No, l'únic que sí que com a criteri, fiquem que els joves que venen, o sigui, nosaltres no, és un tema molt metodològic, no ens sentim com les persones que haguem de decidir el grau de necessitat o d'interès del jove per entrar. Per tant, el que diem és, i també per un altre tema, ara t'ho explico, la idea és, els joves sempre han de venir adreçats d'algú que ha iniciat un itinerari formatiu. Sobretot un aspecte important és no fer bolets, és a dir, no, que el jove no tingui la sensació que ara faig itinerari tapís i llavors faig itinerari a un altre lloc i tot el que he fet abans no serveix per res, no? L'itinerari és l'itinerari de vida de la persona i tu simplement acompanyes un moment. Si aquest jove ve adreçat a algú que ha iniciat el treball, el que fas és recollir allò per continuar acompanyant fins que sigui autònom o autònoma, no? I l'idea és aquesta, però les places les determina tapís i l'ordre d'entrada és més o menys cronològic, a menys que algú digui, mira, dintre els que t'he adreçat jo prioritza aquest que ho necessita més que els altres, no?
1: Però esclar, parles d'aquestes llistes d'espera en un moment determinat de fins i tot 40 joves.
3: Ara estem amb llistes d'espera per sort molt baixes.
1: I això com es tradueix? Que la gent no ve o que no hi ha més necessitat, que hem arribat a un nivell...
3: Ara, en aquest moment, és sobretot perquè les persones estan trobant alternatives, sobretot a través de la regularització extraordinària, persones que les haurien adreçat potser com a única via visible per part de les educadores d'inserir-se laboralment, doncs s'han pogut buscar la vida directament. No cal que vinguin, per tant està estupendo. Sí, una mica el criteri és, els joves que havien de venir no era d'aquest perfil. O sigui, ara ens estan arribant joves que superpotents, amb moltes eines, amb molta d'això, i simplement que no tenen permís de treball, no? Llavors això és el que no hauria de ser, és a dir, actua sobretot el primer projecte. Estava pensat per joves amb dificultats d'accedir a treballar. Què passa? Que la llei el que fa és ficar un pal a la roda extra, no? Per tant, troba joves amb bons nivells formatius que no haurien hagut d'accedir mai al projecte, però que és l'únic que havia de...
1: Com porteu el tema de voluntariat vosaltres?
3: A Tapís? No, a Tapís sort en tenim. Sobretot hi ha un grup de voluntàries que no són voluntàries, són supervoluntàries. Que... Sí, això tenim molta sort, eh? A més que ocupen, que aporten tasques que difícilment podrien cobrir d'altra manera. Per exemple, una de les voluntàries que porta més temps en els projectes amb joves, i en diferents àmbits amb els joves, hi ha la Matilde, que és una metgessa que es va haver de prejubilar per un tema de vista i que porta tots els temes de salut, porta tot el que té a veure amb la salut en el projecte, i el que fa és que un projecte que teòricament és d'acompanyament i inserció sociolaboral pot anar incorporant aquestes altres vessants per fer-lo molt més integral, no? Quan un jove té qualsevol tema de salut, té aquest acompanyament també. Els projectes són integrals, no és només la formació i la inserció, és el moll de l'os, però llavors hi ha temes barrejats d'oci i sobretot un tema d'autoestima, no? De com et situes, penso que és més de sentit de la vida, de com et situes tu respecte al món i vas trobant portes, que no pas del que fem realment.
1: Portes tots aquests anys, com has viscut l'evolució del projecte de Tapís?
3: Jo sempre, una de les coses que he valorat més com a entitat, i de les entitats en si, és a dir, el que tenen les entitats és una cintura molt gran, és a dir, tot allò que en l'administració es fa xuc, en les entitats és flexible, no? Llavors una entitat, si està atenta a la realitat, té una capacitat molt, molt gran d'adaptar-se a la realitat, no? I per mi el gran problema és quan una entitat es converteix en un... creix massa, pel meu entendre, i es torna tan feixuga que no és capaç d'adaptar-se a la realitat, sinó que a vegades s'acaba adaptant a les subvencions o s'acaba adaptant al finançament, no? Quan tu tens un projecte, te'l creus i estàs disposat o disposada a tirar-lo endavant, el finançament ha d'acabar arribant, perquè si no, no es pot fer, però ha de ser en aquesta direcció. És a dir, trobar sentit a la feina que fas i buscar finançament. Si ho fas al revés, perds el nord. No? I de moment, l'evolució, doncs, ha anat sent això, anar llegint què feia més falta en cada moment, i sí que és una entitat que la vocació que té és anar a picar precisament allà on fa més falta. Ens vam trobar sobretot això l'any 2017-18, en un moment en què una part important del finançament del projecte venia del SOC, i va ser aquest impàs que molts joves que anaven arribant, que eren els que anaven quedant al marge, eren els que arribaven sense papers, no?, en situació irregular. I et trobes amb la disjuntiva de dir... o garanteixo l'estabilitat del projecte perquè la major part del finançament m'arriba per aquí, però aquí m'estan dient que només puc treballar amb els que tenen papers, o llegeixo la realitat i dic, va, aquí ho necessita, cap aquí, no? Ens vam lligar la manta al cap i vam fer l'aposta, i podia haver sortit malament, però de moment ha sortit, no? Perquè al final és qui necessita, quan... i sempre la realitat és tossuda, i quan hi ha algun col·lectiu que es cobreix, automàticament queda una part del col·lectiu o algú que queda al marge, no? I les entitats penso que ens hem de centrar en aquests que van quedant sistemàticament al marge.
1: Montse, tu estàs també a l'administració, no?
2: Sí, sí, sí.
1: Doncs ja, dius que ja col·laboreu, aquesta necessitat és bàsica.
2: Evidentment, no. Ara mateix jo la part una mica de Tapís no està tan sota el meu paraigua, perquè jo porto gent gran, no? I per tant, bueno, això és més joves, però sí que escolto els companys, no? I sí que realment estem col·laborant amb moltes entitats, vull dir, al final des del Consorci tenim, jo crec, aquesta responsabilitat, no?, de poder acompanyar també des d'aquesta part de liderar, doncs, polítiques, de buscar finançament, perquè evidentment el finançament, tal com ell diu, és imprescindible per tirar endavant, i estem, bueno, doncs, amb ells, estem amb Sant Tomàs, estem amb Osona Ment, estem amb ATFO, estem en projectes, evidentment apostant per entitats del sector i entitats de la comarca, perquè són ells els que estan nodrint tota aquesta xarxa, tot aquest teixit, no? Per tant, com a administració, doncs, tenim aquesta responsabilitat a l'hora de poder tirar endavant projectes tan necessaris com és el que fan ells i molts altres com altres entitats, no? En el meu cas, pues, bueno, això, no? Com a envelliment, pues, sí, tenim tota una sèrie de projectes acompanyant les persones. Ara mateix també vas estar l'altre dia que vam presentar la campanya d'edatisme, no? També, sí, que també sí, hi ha aquesta sí, part sí. També de, no només projecte més de, diguem, a nivell d'atenció, sinó també a nivell de visibilitat, no? De la, per mi la importància que tenen la comunitat de les persones grans al territori són vitals. Crec que, a més, una mica tornant al tema del voluntariat, vull dir, part important dels nostres voluntaris són persones que han acabat la seva vida laboral, no? I que fan aquesta eina tan necessària i aquest acompanyament tan necessari que és acompanyar com a voluntaris en diferents accions, persones que han estat professionalment pues, molt actius, no? I que poden continuar portant en l'entorn amb tot el seu bagatge, no? I tenim molts projectes sobretot per empoderar i perquè les persones grans se sentin. I ara, a més amb el Consell Consultiu de la Gent Gran, s'està entrat una junta nova, estem pues, promovent molt també acompanyar totes les juntes i els casals. Ara hem fet aquesta campanya de l'edatisme que crec que agradarà molt perquè és molt visible, vull dir que a nivell de grafisme és molt bonica, i una mica per anar posant també al centre tota aquesta comunitat que anirà creixent, no? I que cada vegada serà més necessari. I evidentment entrem des de el que és a l'inici d'aquesta etapa, aquest fi, no? Persones de 65, 66 anys, on en projectes molt de dinamització i d'acompanyament, persones que continuen estant actives en altres àmbits, fins que arribem pues, això, no? A l'alta dependència i quins són els recursos que podem posar en l'entorn. Estem parlant, evidentment, del SAT, no? Del tema del servei d'atenció domiciliària, com podem acompanyar les persones a envellir a casa, estem parlant del BAT, del Banc d'Ajudes Tècniques, com podem ajudar a la mobilitat, estem parlant del gran projecte de la dependència, que aquests dies, com que aviat hi ha eleccions, se'n parla molt, no? Que és aquest pla cura, no? Que el Departament de Drets Socials ha decidit que de cop i volta portem 2 anys de pendents de dependència i ara diu que en 3 mesos ens ho resoldran tot, no? I dius, bueno, no sé com ho farem, però tot cas intentant, pues que ens podem sumar al carro, encara que sigui molt d'esforç, però que si podem intentar que les persones tinguin el grau de dependència molt més abans del que està passant ara actualment a nivell de l'entorn, doncs poder-hi participar, perquè això vol dir que poden accedir a més recursos, poden accedir a moltes ajudes a nivell doncs, de persones que poden, això, no? De persones a domicili, persones que puguem acompanyar, i no només a les persones grans, sinó als cuidadors i cuidadores. Aquest és un altre gran tema. Ja només estem acompanyant perquè la necessitat que tenim ja a dia d'avui de persones que van a domicili a acompanyar i a fer una atenció a les persones grans és molt alta, i les empreses que a través dels contractes que podem licitar volem donar aquest servei es troben amb una necessitat important, una mancança important de persones que puguem, no podem accedir d'arreu per una falta també de mà d'obra, no? Llavors això és un cercle que és molt difícil, és molt estructural, i que hem de veure una mica, bueno, aquests processos que dèiem també amb joves, pues, també amb cuidadores migrants que fa temps que estan aquí, en situacions irregulars, no? Pues, han també pogut acollir-se, i que també és algo molt positiu, perquè a més han estat en situacions moltes vegades molt precàries, perquè ni estan empadronades ni els reconeixen moltes vegades aquesta situació, no? Per tant, sí, sí, les entitats a tope, perquè sense elles no podem tirar endavant aquests projectes.
1: Ja heu recollit, Francesc, de queixes, perquè amb totes aquestes hores d'acompanyament a gent gran,
4: bueno,
1: clar, ha sortit de tot, eh?
4: Sí, surt de tot, i un tema que sí que surt, i és que des de l'organització, que això ho organitza la Junta Diocesana del Bisbat de Vic i del Bisbat de Solsona, sí que és veritat que els 3 dies que estem a Lourdes hi ha molta activitat, no? I a vegades, per exemple, l'activitat després de dinar, doncs la gent gran doncs necessita descansar, i es fa amb la idea de que hi hagi el màxim d'activitats, que la gent estigui contenta, però sí que és veritat que a vegades hi ha un volum d'activitats que hi ha algun dia que dius, home, avui déu-n'hi-do el que hem fet des de les 6 del dematí, clar, anem amb horaris francesos, per tant, a les 6 del dematí està tothom en peu, vol dir que fem moltes activitats i potser hi ha algun dia que algun migdia, que no passaria res si hi hagués una mica de migdiada, i baixéssim una mica el ritme. El tema meteorològic aquests tres dies a Lourdes ha estat d'una calor brutal, yeah. I això evidentment també fa que la gent estigui més cansada. Nosaltres, esclar, la mitja d'edat que portem d'usuaris és alta, són bàsicament gent gran la que acompanyem, no? I esclar, vols que no, doncs es cansen molt més, esclar, lògicament.
2: Mm-hmm. Perquè el que comentàvem una mica, Joan, també amb això era el fet de que, com que esteu molt en contacte amb persones grans, no?, que tenen aquest tal grau de dependència en moltes,
4: sí,
2: situacions, no?
4: Sí.
2: Com veuen, no?, els serveis que prestem en els a domicili i els serveis que donem a la comunitat com a institució, si hi ha comentaris, no?, de tot el tema això que dèiem de dependència, tot el que dèiem de cures a domicili, tot el que... Com ho viu la gent gran que venen allà, que són persones...
4: Tota la gent gran que nosaltres parlem, superagraïts, supercontents, si em venen a casa...
2: No, si no, però... Sí?
4: Sí, sí, sí, bueno, sí, sí. I és, i és, i és. El comentari de gent que et comenta, sí, sí, doncs a mi venen cada dos dies a casa o venen cada dia, sí, a casa, sí, faig rehabilitació... Bé, bé, la gent
2: molt... Agraïda, doncs,
4: la gent agraïda, la gent agraïda. Bueno, és una mica, em sembla el que comentaves tu, no? Osona és una comarca molt viva i molt, molt potent en aquest sentit, vull dir, s'estan fent coses, no? I nosaltres una mica és el que captem, no? Vull dir que el fet de que hi ha moviment i sense parlar, de gent que té usuària d'aquest servei d'atenció que comentaves, i els comentaris són molt bons en aquest sentit.
2: Perfecte.
4: Tot i així, continua havent-hi gent sola, eh?
1: Sí,
4: continua havent-hi gent sola, i el perquè és que ho veus de seguida, ja veus el primer dia, no? El fet de que tu facis un petit gest, que tu per dir-li dius, aquesta persona no està acostumada a que li diguin bon dia d'aquella manera que li has dit bon dia, perquè, bueno, suposo que les necessitats de cadascú, la situació de cadascú, doncs... Però sí que és veritat, no? Que jo el que sí que amb tots els anys que vaig a Lourdes m'emporto sobretot aquest sentiment d'agraïment, de dir, jo com a voluntari estic intentant fer un servei al màxim bé possible. Abans comentaves un tema, no?, de la formació. Aquí en aquest sentit anem una mica coixos, en aquest sentit. Sí que tenim uns voluntaris, com has comentat tu, infermeres i metges ja retirats, però que evidentment tenen els coneixements que tenen i sort n'hi ha de lo que ens ajuden, però sí que és veritat que també tenim tota una sèrie de voluntaris que ho fan amb la, ja diu la paraula, amb la bona voluntat, però que a vegades, amb segons quines tasques, veus que tenen unes mancances, sobretot quan han de manipular una persona. Clar, hi ha una sèrie de coses que, si t'has format i tens uns mínims coneixements, doncs vas bé, i si no vas més, d'això. Però bueno, amb això també ja intentem que la gent, doncs, no, mira, jo aquest servei prefereixo no fer-lo perquè jo això no hi estic gaire habituat. Doncs, bueno, anem adaptant una mica la gent a les seves necessitats. Sobretot, no forçar mai a ningú, mai. O sigui, a més de que vens a un pelgrinatge, que vens de voluntari, evidentment que et pagues el pelgrinatge, lògicament, tothom aquí...
1: Voluntari s'ho paga.
4: Els voluntaris, tots paguem, perquè els hotels i el viatge i els busos no són gratuïts. Doncs com a mínim que tothom faci el que bonament pugui, el que no se senti forçat, bàsicament.
1: I surten històries molt maques, eh? Jo, aquest dia que hi era a l'arribada, em van explicar una història d'amor, una parella que es van conèixer al pelegrinatge i...
2: Això d'aquesta vegada? O no, ara ha hagut un fletxat aquí?
1: Ja.
4: Però n'hi ha moltíssimes. Hi ha moltes parelles que s'han conegut a Lourdes, alguns la relació ha acabat bé i els altres no ha anat a bon port, no? Però sí, clar, bueno, són moments intensos, sí, és veritat, sí, sí.
1: Clar, hi ha històries molt maques.
4: Sí,
1: no?
4: és cert.
1: I també s'han d'explicar... Què passa, però, amb aquests acompanyaments, no?, que ara ell deia que estava satisfet, depèn a Vic o a comarca, funciona diferent.
2: Ja em treus el tema, Joan, ja em treus el tema.
1: Perquè això costa d'entendre, no?
2: Sí, és un debat que ja hem tingut altres vegades fora de micro, Joan. Bé, Vic, jo no puc parlar per ells, però jo crec que estan, doncs, prenent una sèrie de decisions que tots observem, no?, que d'alguna manera veiem una mica... una política com no voldria dir cap paraula que ofengués a ningú, no? Però molt centralista, no? Molt ells en decisió de... Bueno, potser, no ho sé, el que dic en eleccions aviat, i a mi m'agrada entendre que guanyen vots o no, o que es volen desmarcar, no ho sé. Sí que és veritat que com a Consell compartim projectes, no tot van sols, va? Tot el tema del SAT, tot el tema de sostre, temes que ells estan vinculats, però sí que, bueno, estan prenent una sèrie de decisions que afecta una mica la resta de la comarca, en tant en quant, bueno, equitats territorials, no?, i fórmules que sempre havíem anat junts. No ho sé, no m'agrada que em posis aquestes preguntes perquè estic parlant en boca de persones que han pres unes decisions segurament amb uns criteris, no?, tècnics, uns criteris polítics, i observem, doncs, una certa necessitat, ells, sobretot, de descentralitzar, no?, que ells parlen molt d'això, que ells fan capitalitzar la comarca d'alguna manera. Ara estan com dient, lo bo està bé, no?, que la gent vingui a Vic i que capitalitzi aquesta centralitat en moltes coses, però en altres coses pues, no senten que aquesta política els hi sigui prou.
1: Bueno, aquest és un debat que podríem portar arreu, no?, perquè el fet dels pressupostos municipals són determinants. No? Tenen la mateixa atenció una persona gran, ja no dic a Vic, a Barcelona, que a Sant Hipòlit, que és el meu poble, segur que no.
2: No. Estem d'acord, no tenen el mateix entorn, els mateixos recursos, la mateixa... Mira, precisament ara estem... Avui hem estat un projecte molt xulo que seria per mi un gran projecte de comarca, que teníem el tema del transport adaptat, no? És un repte pendent que tenim de fa molts anys a la comarca, i realment hem aterrat un estudi molt ben definit, ja portem un any a darrere, i veus una mica això, no?, com estan els fluxos, no?, i realment com està la centralització de recursos, no?, i com podem portar una persona de Vidrà fins a Can d'Atenes, perquè hi ha el centre de Riudeperes, o portem una persona de Rupit, o portem una persona de Vilanova. Per tant, sí, evidentment les necessitats són diferents, els entorns són diferents, i els costos associats a tot això són diferents. Llavors, com es reparteix aquest cost a nivell de territori, doncs, bueno, és aquest gran debat una mica que hem de veure si som capaços de posar-nos d'acord, no?, com a comarca. Però sí, és un tema llarg i que potser podem obrir en altres aspectes i altres també temes, perquè només amb serveis socials, no? Hi ha tot
1: és amb tot,
2: és
1: no?
2: És amb tot, correcte.
1: Aquest mes de maig s'ha aprovat la llei del tercer sector social de Catalunya, tots estem peixos, no? S'ha d'anar desenvolupant, però hi ha temes importants, no? Un d'ells, per exemple, és intentar que els treballadors d'aquest sector estiguin, ja no diré més ben valorats, que això no es tracta de valoració, no?, sinó de que cobrin...
2: Oh, sí, mínim... Per mi valorats vol dir tant a nivell de professionalització, sí, com a nivell de recursos econòmics, no?, sí, perquè al final, sí, tots... Bueno, no sé, és un tema precisament que em van parlar l'altre dia, això, amb Sant Tomàs, em van parlar també amb Fado, no?, que porta tot el tema dels SATs, no?, i aquestes persones, i crec que sí, que necessitem fer un replanteig, perquè considero que les persones que estan atenent a persones haurien de tenir un reconeixement enorme, en tant en quant estan atenent a coses, vull dir, en moments molt sensibles, no? I per tant, ostres, com pot ser que sigui, no siguem capaços de...
1: Sí, sí, unes diferències brutals de sous, no? Estem parlant d'un 30%.
2: Correcte, sí, sí. Estem d'acord.
1: Unes dades, no?, que crec que sempre val tenir en compte. El tercer sector de Catalunya té actualment més de 2 milions de persones, una de cada quatre, compta amb una xarxa de més de 120.000 professionals i més de mig milió de persones voluntàries. Vol dir que és un món, no?, brutal, i que se li ha de donar el suport i la consideració que es mereix.
2: Correcte. Sí, sí, ho sentim així tots, però no sé si som capaços de fer aquesta transformació amb totes les estructures com les tenim muntades, no? A vegades penses que necessitaries començar de zero per fer-ho millor, no? Però a vegades desmuntar per tornar a muntar encara és més difícil, no? Però sí, considero que tots en som responsables i corresponsables, i per tant, com a ajuntaments, administracions i sectors, hem de treballar clarament perquè pugui reconèixer aquests treballadors i aquestes persones que...
1: Però en els projectes us sentiu escoltats per l'administració, Jordi?
3: Que depèn del nivell d'administració. Està clar que els projectes sempre treballen en xarxa amb entitats i amb administració local, i llavors hi ha un altre nivell d'administració, doncs, que en tot cas hi és amb el finançament, o que el finançament és un tema finançament per subvencions o en part per subvencions està tocat, és un model que sembla que s'està qüestionant, que la tendència és poques entitats grans, dit a lo bruto, una mica dòcils i amb comoditat de treballar-hi. I això, pel que fa a l'administració local, hi ha de tot, hi ha estiria ronça i sobretot, el que deies ara, no? Estem en un moment complicat, s'estan prenent decisions molt complicades, hi ha mites, no sé, estem... És la dinàmica general de la societat, eh? Estem en un moment complicat. Jo diria que ens referem i que no podem ser pessimistes i que hem de mirar endavant i que al final tothom se'n van sortint, però l'auge de l'extrema dreta no se li escapa a ningú i és un risc. I el problema és que sempre que passen aquestes coses, i per mi és el gran mal, que és que es tira tota la política cap a la dreta. Sí? Està passant quan venen eleccions per por que guanyi l'extrema dreta, que acabem anant més cap enllà del que... Jo sempre he pensat que quan s'intenta combatre l'extrema dreta des de l'extrema dreta ja els dones la victòria amb sabata de plata i que el que cal és polítiques compromeses d'esquerra, penso. I no es pot abordar la vulnerabilitat si no és des de la justícia. No hi havia, no? Llavors es creen mites i aquí és on a vegades la relació amb l'administració és bona, és de col·laboració, és d'enxarxar-se i a vegades és conflictiva. Perquè hi ha un mite que és que la primera que s'hagi de controlar la migració artificialment, la migració es controla des de la justícia, no hi ha més, si el món és just, la migració és no és per necessitat econòmica, i l'altra que és que la migració, centrant-me en la migració com moltes altres coses, es dona en base a l'acollida, és a dir, l'acollida és innegociable. La gent no migra cap a un lloc perquè les acollin millor o pitjor, sinó va al lloc on hi ha feina. I si vivim en una comarca amb un model econòmic nefast, basat en feines barates i poc qualificades d'un sector carni que ho trinxa tot, tenim una mà d'obra trinxada, mal acompanyada i a sobre mal acollida. I aquí és on és innegociable, és a dir, no... I aquí és on sempre entrarem en conflicte amb l'administració, que no reconegui això, que no reconegui l'acollida com una necessitat essencial de les persones. A partir d'aquí no és tan fàcil. El tema de l'habitatge no és fàcil, el tema de... Però apuntem a les causes, no? No apuntem només al fenomen.
1: Ja, aquesta nova llei parla d'un finançament més estable, no? Que seria... una cosa bàsica, no? Que no, cada any hagis, des de totes les entitats, hagis d'estar amb l'ai al cor, i fins i tot avançant uns diners que no tens per un projecte que qui sap si t'acabaran aprovant. Vol dir que és una incertesa en el treball.
3: S'ha arribat a límits molt bèsties, ens hem trobat, de subvencions que surten al setembre, que es resolen al novembre per projectes que has d'haver desenvolupat durant l'any en curs. És a dir, que si no te la donen, te'l menges amb patates, i això és així, Llavors, sí, amb això hi ha un punt de maltractament cap a les entitats amb diferents nivells de l'administració, però, i amb tot el bo, és a dir, no vol dir que la relació sempre sigui conflictiva. Jo penso que administració i entitats es necessiten mútuament. Les entitats, el que deia abans, tenen una cintura que l'administració no té, i alhora és bo que l'administració no la tingui, perquè l'administració no pot ser arbitrària, no? Com poden ser les entitats, o no pot... És una col·laboració necessària i que pot ser molt rica, i que tant de bo ho sigui.
1: Però s'ha de fer un dibuix de futur, no? Amb una mica de seny. El que sembla que apunten des del sector, els que en volen parlar obertament, que tampoc són molts, del que apuntaves del sector de la carn, és que té els dies, no diria els dies, però els anys comptats aquí a la comarca.
3: Esperem que amb aquest model sigui així. El sector carni no té per què ser així sempre, eh? Al final les persones mengem, i... sí. Però es pot fer de moltes maneres, s'ha arribat a extrems. Que no pot ser és permetre un mercat laboral que contempla la persona només en l'àmbit laboral, no? Aquesta idea de que volem, és que ara és un punt que volem treballadores i treballadors que com si els poguéssim desconnectar quan surten de la feina, no? Que fitxin i no tinguin necessitat d'habitatge, de salut, d'alimentació, això no és viable, no?
1: Hi haurà un trasllat, diuen, cap a la zona de la Franja, no? També vam veure en el seu dia com el món de les palleries va desaparèixer, també ningú s'ho creia. O el que tu apuntaves, que també té una part que algú s'esgarrifa, no? Tota aquesta gent que fan de cuidadors avui dia sense papers, la que tinguin papers, això s'encareix moltíssim. La gent podrà assumir aquestes despeses, l'administració haurà de fer un pas endavant important, no? Perquè la majoria de gent a qui acompanyen no són precisament gent amb capacitat econòmica important.
2: Bueno, hi ha de tot, eh? I aquí a la Plana encara mantenim una mica de capacitat econòmica segons quins nivells, evidentment, de població. I et faries creus que potser a vegades els nivells més alts són els que més maltracten aquestes persones, i perdoneu, però jo ho he visibilitzat i em sap greu dir-ho, i com que no ho dic noms, no passa res, ja dic jo. Però sí, hem de ser tots molt conscients, no? O sigui, i no ho sé, jo sento que també hem de treballar altres models d'envelliment, no? També és veritat que tenim com una necessitat, diguem, que ens ve intrínseca com a persones, no? Que no volem marxar de casa, no? O sigui, volem envellir a casa, volem tenir tots els serveis a casa, volem, bueno, volem tenir la nostra intimitat, volem mantenir... I clar, això és bastant insostenible, no? Perquè al final l'habitatge té a veure una mica amb tota aquesta crisi. Estem parlant de que abans a nivell familiar pues, compartíem una llar amb els avis, amb les famílies, amb els fills i amb la parella, i ara tothom hi viu sol, separat, i els avis a la residència si podem, i ostres, realment tenim una dificultat estructural i d'entendre què és la família i què és la... Llavors, bueno, clar, aquí també és veritat que bueno, ens estem movent i no és fàcil, però per obrir altres models d'envelliment, bueno, pisos tutelats, amb històries compartides, amb ara mateix demà fem una jornada allà de la Rosada, no? Aquestes experiències que fan d'apartaments que tenen serveis comunitaris, no? Aquí a Prat, no sé si la coneixeu, la Rosada, ja heu anat, però que també per una banda dius, està molt bé, però ve d'un finançament privat on tampoc no tothom pot accedir a aquests recursos, no? Per tant, una persona que té recurs, que pot viure a casa perquè no té un problema econòmic, hi ha una persona que l'acompanya, però li paguem 4 duros perquè resulta que no, bueno, no la valorem com a tal, que és una persona que dedica la vida a cuidar-te, no? I per contra, les iniciatives ara mateix privades pues, potser podrien accedir a aquest tipus de persones que no ja tenen cobert econòmicament. Residencialment pues, bueno, està canviant molt el perfil, perquè ara ja estem entrant en residències amb alta dependència, realment. Vull dir que hi ha un gap aquí al mig, no? Que és dir, què passa quan una persona no té el recurs, i per contra la residència també li és una part emocional difícil, perquè veu que tothom està en una situació amb molta bueno, molt deteriorada en el sentit de salut, no? Que hi ha com un cert desencís, no? I a més hi ha ara cada vegada més persones que no han arribat a l'edat de jubilació, o que persones joves que ja tenen una discapacitat amb 50 anys, doncs, que s'han trobat amb malalties difícils i no tenen plaça, a més, eh? Vull dir que ja, o sigui, hi ha diferents rols, i clar, si es posen en una residència tampoc no se senten còmodes en l'entorn que estan compartint, no? Llavors, tenim molt a fer aquí, però no moltíssim, no? Però per mi no és un canvi cultural de finançament de la pròpia administració, sinó del propi ciutadà, no? Si nosaltres volem estar amb totes les condicions a casa, però per contra no volem renunciar a res, que m'ho fem, no? No tindrem prou persones per acompanyar les persones grans, senzillament, encara que paguis, no? Bueno, sí, és un gran debat, i aquí sí que ens hem de mirallar amb altres cultures, que realment el valor de la família és molt més important, hi ha serveis a nivell de comunitat i a nivell públic realment accessibles i que tenen un compartir, no? Però bé, és difícil i és un repte de país, clarament, ja, no? És un repte de país.
1: Però s'ha de decidir ja, no?
2: Sí, s'ha de decidir, no sé, abans haurem d'apuntar les eleccions tu i jo, començar a fer polítiques diferents, perquè...
3: Potser ens hem quedat en un mig camí estrany, no?
2: Sí, potser sí.
3: L'extrem que seria, no? El model escandinau, no? Que el rol retirada de la família l'assumeix l'Estat.
2: Correcte.
3: Un model més familiar, que l'estem abandonant sense...
2: Correcte, sense tenir el recurs. Correcte, és així. I volem ser europeus, però alhora no arribem, no els hi arribem gaire a nivell de polítiques, no? Però...
1: No sé, els diners en van arribant a l'administració, perquè l'altre dia ho parlàvem, no? Del 2020 al 2025, l'increment de recaptació de la tresoreria de l'Estat és brutal. No sé si han passat de 190.000 milions a 250.000. Vol dir que ells cada dia van traient més recursos, però això no es plasmen en serveis, en millora del servei. Però no anem per aquí, aquest debat és un tema crucial avui i ja no tenim temps, però sí que m'agradaria abans d'acabar que ens fessis una pinzellada de què és això que estàs proposant de terapeuta del dol,
2: i de la mort.
1: Què és això?
2: Què és això? Bueno, al final la mort forma part de la vida, realment és algo que

0: i que l'he viscut molt de prop a nivell personal, vull dir, no només a través de les persones que estan al meu costat, sinó a la meva pròpia mort. I, bueno, vaig aprendre, no?, que davant del dolor l'únic antídot que dic jo, l'únic que et pot sostenir és l'amor. Llavors, sentir-te acompanyat en aquests moments per mi és el regal millor que tens, i a vegades no tothom té aquesta possibilitat, pel que sigui, perquè no sap expressar-se, perquè hi ha conflictes, perquè està sol, i sento que, bueno, trobar aquest espai per mi és un espai d'amor i d'espai de mirada, un espai diferent on es troben perles molt boniques, perquè quan tot està a punt d'acabar no hi ha res a perdre, no? I llavors potser aquí s'obren realment reflexions i sentit de vida molt important i trajectòries. Jo estic enamorada de les persones grans, i ara ja ho faig també a nivell també de consorci, vull dir que he anat buscant com acompanyar-les, perquè per mi són saviesa pura. Vull dir, per mi la millor formació que hi ha a la vida és viure, i és créixer, és aprendre. I per tant, trobar-les en moments de solitud, en moments d'enfermetat, en moments de debilitat, allà és molt bonic. Llavors, bueno, ja fa això, no? Vaig formar, evidentment, per mi la formació i el respecte a les persones és molt important. I sí, vaig començar a entrar a Santa Creu, dient a veure si és això el que busco, i realment, bueno, vaig sentir que sí, que és algo que porto dins i que em mereix tot el respecte i l'amor. Llavors, bueno, m'he anat continuant aquest camí cap on vaig, i ara d'alguna manera combino també el fet d'estar a l'administració pública, et dona temps, i això és una vegada una mica el que a vegades et reporta després, que aquest temps el pugui dedicar a la comunitat. Hi ha una part de voluntariat que continuo fent i que continuaré fent mentre no es cansin de mi a Santa Creu o allà on sigui. I l'altra part és que a nivell personal, doncs, també tinc un espai a casa i vaig a domicilis i el que convingui per poder això, no?, acompanyar aquests moments difícils que tan preuats és trobar persones que t'escoltin, no?, i que no et jutgin i que no t'etiquetin i que treballis des de l'ànima. De fet, jo sóc enamorada també de l'ànima, perquè per mi l'ànima és treure tot el que és allò que hem fet. Sí, moltes vegades ens diem, no?, qui ets, què fas, no?, què treballes, no?, quina edat tens. A mi això no m'importa, no? A mi m'importa la persona com a essència i com a consciència, no?, què sents i com estàs, no? I aquí és on a mi m'agrada entrar, no?, és aquell moment de connectar des d'un altre espai i dir, bueno, pues, quin és el meu llegat, no?, a nivell personal, a nivell emocional, a nivell de propòsit. I sí, animo a la gent que obri la paraula mort, no?, que en parlem, perquè per mi parlar de mort és parlar de vida. És així, perquè molta gent no viu en vida per por a perdre alguna cosa, no? I ja no només parlem de la mort, eh? Parlem a vegades de coses materials, parlem de temes, de feines, que gent que s'ha quedat bloquejat perquè no sap deixar anar per continuar el camí, no? Llavors, bueno, allà estic també amb tots els voluntaris, i que també hi ha aquesta part tan... I res, agraïda de que hi hagi gent que confiï, doncs, en poder fer aquest treball.
1: És bàsic, no? Aquesta part d'amor, d'agraïment, de lo que vulguem, això també és viviu amb la gent jove.
2: Sí, tant.
0: Bueno, el dol migratori també és molt,
2: Sí,
0: molt...
2: entenent això, jo sempre m'ha
0: clar.
2: fascinat la gent que treballeu amb gent gran, perquè no, de treballar en processos que saps que van, no, que van empitjorant teòricament i que acaben, no és com l'altra cara de la
0: Hi ha un
2: moneda, no?
0: projecte de
2: Nosaltres
0: futur i
2: el que
0: nosaltres
2: vivim és
0: tanquem.
2: aquest potencial, aquests canvis, que tira endavant. Clar, és més senzill en aquest sentit, no? Des d'un punt de vista de... Però sí que per mi, el que comentes tu, que l'essència és l'amor, és a dir, per mi el més important que pot passar en un espai com Tapís és que els joves que venen ho sentin a casa, no? Aquest espai refugi en el que passi el que passi, sigui com sigui el món, hi haurà un lloc on jo puc sentir-me i on puc sentir-me acollida, escoltada, acompanyada. I més enllà de la formació específica que es faci, doncs aquesta sensació d'un lloc segur i acollidor, no?
0: Bueno, i això del dol migratori, sí, per sí. mi ha de ser terrorífic haver de marxar de casa. Jo és que sempre no vull ni... Vull dir que és molt fàcil, és molt fàcil dir, bueno, des d'aquí t'acompanyo ja, però jo no he viscut, no? Sí. He fet una

0: les persones que m'apassiona molt llegir és el Francesc Torralba, perquè a part de que té un do i una saviesa innata d'haver estudiat i format, ha patit la mort en pròpia pell, perquè va morir un fill, i hi ha un llibre molt bonic, i parla sempre el mateix. O sigui, és molt difícil acompanyar una persona des del cap i no des del cor. Vull dir, si tu has viscut la mort, on has viscut el marxar de casa i deixar la teva terra, no? Com et poses a la pell, no? Donar consell és fàcil, però experimentar allò és una altra manera d'acompanyar, no? I jo sempre ho dic, no? Quan veig les persones que venen a un altre país, que venen a buscar un propòsit, me sembla apassionant tot el que ells han tingut que passar, no? I no em puc imaginar haver de marxar de casa en situacions molt difícils, no?
1: Una situació que viviu també especialment, no? En el pelegrinatge, aquest, sí, amor, aquest acompanyament.
2: Clar, no, i sobretot això ho comentava, no?, d'aquest procés de que, clar, nosaltres, per exemple, ens trobem que tenim usuaris que els veiem d'un any a l'altre, no? I et frapa molt, no?, el fet de que fa un any que no veus una persona gran i que veus que hi ha molt més mancada, molt més falta d'atenció, vull dir... I llavors, esclar... aquesta paraula mort és forta. Jo, per exemple, és una paraula que personalment l'utilitzes poc, és veritat. O sigui, contemplem tots els aspectes de la vida humana menys un, que és l'últim.
0: I és curiós perquè, tot i ser l'últim, no sabem tancar. O sigui, és curiós, ja que fes l'últim, fem-ho ben fet, no? Ja, sí, que hem fet tantes coses, sí, i és el que fem més mal fet, perdoneu, però jo he acompanyat molta gent que fins a l'últim dia et diuen demà faré, no? I saps que segurament demà no hi serà, i no és capaç de dir adéu i, o de tancar, des de, perquè hi ha tanta por a aquesta paraula que intentem posar un vel o evitem, no?, parlar-ne.
2: I, per exemple, quan acabem el pelegrinatge, a vegades hi ha gent que... Ahir va passar, no?, que em venia gent i em deia, jo ha estat l'últim any, eh? Jo ha estat l'últim any, perquè jo l'any que ve ja no hi seré. I és clar, quan et diuen... Bueno, evidentment el primer que et surt és, bueno, va, vinguen... Aquell sentiment positiu, no? Però clar, llavors tu per dintre penses... possiblement...
0: Sí, però saps quina és la resposta que jo, en el teu cas, no li vull donar consell, però a mi em surt és, jo tampoc sé si seré.
2: No, és que és així.
0: Perquè no sabem mai quin dia serà el nostre final.
2: No.
0: I sí, és veritat.
1: L'únic final que sabem és el d'ara mateix.
0: Molt bé.
2: Aquest està clar.
1: És hora de tancar la tertúlia d'avui. Ens hem passat fantàsticament bé parlant de tots aquests temes. Montse Bosch, gràcies per estar aquí.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Luna i Jordi Tolosa.
2: Gràcies.
1: I nosaltres la setmana que ve hi tornarem, no? Aquesta tertúlia és sala oberta. És una iniciativa de la coordinadora del voluntariat d'Osona amb el suport de la Fundació Privada Girbau. Ja ho sabeu, si voleu venir, els dijous a les 6 de la tarda som a la seu de la Fundació Girbau al carrer Pla de Balanyà 23 de Vic. Fins la setmana vinent. Gràcies.
3: Sala oberta. La tertúlia de la coordinadora del voluntariat d'Osona a Ràdio Vic. Un espai que patrocina la Fundació Privada Girbau. El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir. Més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu. Nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.
4: Ok, la universitat és esforç. Dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. UBIC.cat/academ.

sé fer pondre el meu sol, sé fer mal soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig irroures branques tendres, soc el terra amb l'herba seca.

0: cirerers. Ara som gegants.
1: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
2: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
1: Strip, la revista de les bones notícies.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol, no sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per cuidar.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc

0: camí dels pobles. And now we're all out here
1: tonight. Bon dia, són 2:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Temperatures de fins a 40 graus en la primera onada de calor d'aquest estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill a partir de diumenge que afectarà especialment les comarques de Ponent i l'Ebre. A les nits, els termòmetres no baixaran dels 20 graus i podran superar els 25 en alguns punts del litoral i prelitoral. Protecció Civil recomana extremar les precaucions, especialment la nit de Sant Joan.
3: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
1: Tot plegat en un cap de setmana de molta mobilitat pel final de curs i la proximitat amb la Revetlla. Més de 610.000 vehicles han de començar a sortir avui de l'àrea metropolitana. L'AP7 i les carreteres cap a la costa seran les més complicades. És divendres 19 de juny de 2026 i tenim més titulars. Alumnes d'escoles i instituts diuen adeu a les aules abans de les vacances d'estiu.
4: Em sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
5: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
6: Ja no ens veurem tant.
7: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
8: Estic molt content perquè acabem el col·le, però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
1: Un curs marcat per les vagues i protestes de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu.
9: Els sindicats majoritaris amenacen a reprendre les mobilitzacions després de les vacances si no hi ha cap avenç.
1: Vall d'Hebron fa la primera cirurgia pediàtrica d'Europa amb un robot que opera a través d'una sola incisió.
9: L'eina redueix el dolor i l'estada a l'hospital permetrà fer més de 300 operacions a l'any.
1: Els Estats Units i l'Iran aturen les converses de pau.
9: Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats.
1: En cultura, el MACBA porta la seva col·lecció a una trentena de localitats d'arreu de Catalunya.
9: El projecte Un Museu Fora del Museu porta còpies de fotografies i vídeos d'artistes tan rellevants com Fina Miralles o Francesc Abad a llocs tan poc usuals com un tanatori, una perruqueria o parades d'autobús.
1: En esports, el Barça de bàsquet va guanyar el primer partit de la final de la Lliga, Jordi Cochran.
10: Els blaugranes van superar el València a la pròrroga per 112-113, liderats per un espectacular Will Clyburn. I en futbol sala, el Barça va sumar el segon punt de la final amb la golejada contra el Pozo Murcia per 6-1.
1: Previsió del temps per les pròximes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
11: Bon dia, som arribats al divendres i també ha arribat el polsim en suspensió. El cel es veu una miqueta més tèrbol a hores d'ara, no tan blau. Hi ha un ambient, un palet d'arròs, també, especialment a les comarques del Pirineu, i, per tant, aquesta mala visibilitat que denota també que l'aire està arribant des del sud, i si ve del sud, ve del Sàhara i ve també amb temperatura elevada. De fet, a hores d'ara està pujant una mica més aquesta temperatura, aquesta calor està sent més intensa que no pas ahir a aquesta hora, i aquesta tarda estarem parlant d'alguns valors propers als 37-38 graus que s'arribaran a assolir a les comarques de la Terra Ferma. També allà, al sud de Lleida, anirà fent més vent i arran de mar molta xafogó, però en general una tarda tranquil·la, sense tempestes. Aquesta matinada, demà al matí, alguna gotellada a les comarques interiors, també les de Tarragona, gotellades de fang, i demà un xic més de calor que avui, però no tindrà res a veure amb la calorada XXL que hi haurà el diumenge. Més de 40 graus en alguns racons de la Garrotxa i també del sud de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Luismi. Al control de so, Ivan López. Us parlem, Albert Güell i Sònia Kerr.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Catalunya es prepara per la primera onada de calor, coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu. A partir de diumenge, durant 3 dies, es poden superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la Plana de Lleida, també a les Terres de l'Ebre, i fregant els 38 a la resta del país. Des del govern es demana màxima prudència per evitar incendis, sobretot durant la Revetlla de Sant Joan. Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. Màxima alerta per la pujada de temperatures a partir de diumenge i fins dimarts. Els termòmetres superaran els 40 graus a les comarques lleidatanes, les de l'interior i a les Terres de l'Ebre, però s'arribarà fins als 38 graus a la resta del país, amb nits tòrrides de més de 25 graus al litoral i prelitoral. Una calorada que baixarà una mica a partir de Sant Joan, però que es mantindrà forta tot el mes de juny. Una calor, aquesta onada de calor que no s'aturarà durant 3 dies, per això des de Protecció Civil fan aquestes recomanacions a la ciutadania. Ima Soler és la subdirectora d'Emergències.
3: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
12: Des de Protecció Civil, a més, s'adverteix del còctel explosiu que esdevé aquesta calorada amb la presència de petards i pirotècnia per a la revetlla de Sant Joan. Per tant, màxima alerta també per evitar incendis. Estan prohibides les fogueres i la pirotècnia a menys de 400 metres de les zones boscoses. Ara bé, de moment, no es preveu el tancament de cap parc natural davant d'aquesta primera onada de calor de l'any.
1: Temperatures tòrrides, com deies, Carina, que mantenen en alerta els agents rurals i els cos de bombers, que en les darreres hores han arribat a treballar en 9 focs arreu de Catalunya. Un escenari, la simultanietat d'incendis, que preocupa especialment a les comarques de l'Alt Pirineu, on els bombers afronten la campanya d'enguany amb un dispositiu similar al de l'any passat. Ràdio Trem, Julià García.
13: Aquest divendres s'ha presentat a Trem la campanya forestal d'aquest 2026 a l'Alt Pirineu i Aran. Tot i un hivern plujós, la falta de pluges de la primavera encès les alarmes en uns boscos on l'evolució dels incendis preocupa especialment per la simultaneïtat. El cap de la regió d'emergències de Lleida, Joan Josep Ballostes, ho detalla.
14: En quant al dispositiu, és l'habitual de doncs, temporades anteriors. Sí que doncs, hem augmentat en tecnologia, doncs, tenint a disposició doncs, una flota de drons que ens permet veure en una situació sedimental quina és la situació de l'incendi i quines són les zones doncs, amb major temperatura. I doncs, la resta de dispositiu és l'habitual doncs, per campanya forestal.
13: Per protegir aquesta zona que compta amb els boscos més extensos de Catalunya, el dispositiu d'enguany reforça el personal als parcs de la regió i incorpora noves tecnologies com drons de visió zenital. Un desplegament clau davant d'uns focs que cada vegada superen més la capacitat d'extinció.
1: Doncs tot plegat en un cap de setmana de molta mobilitat. De fet, a aquesta hora ja està activat el dispositiu especial de trànsit per a la revetlla de Sant Joan. Es preveu que avui surtin de l'àrea metropolitana uns 610.000 vehicles amb l'AP7 i les vies que connecten amb la costa com les més complicades. Dimarts, el dia de la revetlla, la limitació a 80 km/h en algunes vies i la restricció de camions a l'AP7 seran les actuacions més destacades d'un dispositiu que preveu una cinquantena de controls policials. Carina Bellbé, bon dia de nou.
12: Bon dia. El dispositiu de trànsit es divideix en dues operacions sortida. La primera arrencat aquest migdia i fins demà a primera hora de la tarda. Aquí la previsió és establir carrils addicionals en sentit contrari a l'AP7 nord i sud i a la C32 al Maresme. Des de trànsit demanen evitar sortir entre les 5 i les 7 d'aquesta tarda i també demà entre 12 i 2 del migdia. La segona onada serà dimarts, el dia de la revetlla. Es preveu que surtin de l'àrea metropolitana uns 490.000 vehicles. En aquesta operació sortida estarà restringida la circulació de camions a l'AP7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant i també es limitarà la velocitat a 80 km/h de 5 a 10 de la nit a la B23 i l'AP7 fins a Martorell, a la B20 fins a Lella i a la C31 i la C32. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
15: Evitar les hores de més intensitat de vehicles, on hi haurà més retencions, que és a les 7 de la tarda hi ha el pic de retencions i a partir de les 8 de la tarda les coses milloren. I el dimarts, que és la nit de la revetlla, evitar, si es pot, les primeres hores de la tarda i a partir de les 8 les coses milloren. D'acord? Per tant, evitar sempre aquests moments de la tarda fins a entrada a la tarda, que seria una mica la recomanació. Però programar-se, mirar quin és l'estat del trànsit.
12: Durant la revetlla hi haurà també un reforç policial de 286 agents amb una cinquantena de controls amb les motos, els camions, les drogues i l'alcohol com a principals eixos d'actuació.
1: Dispositiu de mobilitat també de cara al Tour de França, el seu pas per Granollers, que causarà grans afectacions a la mobilitat urbana i interurbana el dilluns 6 de juliol. El recorregut de la sortida neutralitzada per fer un passeig pel nucli urbà comportarà el tall de trànsit de bona part de la ciutat aquell dia i també l'eliminació de més de 3.000 places d'aparcament. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
16: L'Ajuntament de Granollers treballa incansablement amb ASO, l'organitzadora del tour, i els serveis sanitaris i policials per poder tancar bona part de Granollers i amb afectacions a la resta de la ciutat i alhora garantir l'atenció de possibles emergències. I és que entre els granollerins que sortiran a veure el tour i la gent que vindrà de fora de Granollers es poden ajuntar desenes de milers de persones als carrers de la capital del Vallès Oriental. El tour és el tercer esdeveniment mundial i tot ha de sortir a la perfecció, i això té una afectació general, segons el director de Transició Energètica de l'Ajuntament de Granollers, Josep Lluís Castell.
17: Una sèrie de solucions perquè aquesta afectació sigui la mínima possible.
16: Els ciclistes sortiran del carrer de Ramon Llull a les 12:10 del dilluns, dia 6 de juliol, i a 1:15 ja sortiran cap a Canovelles. L'aparcament per als vehicles que vinguin de fora serà als pàrquings del circuit de Barcelona-Catalunya, d'on sortiran busos llançadora fins al nucli urbà cada 20 minuts.
2: Notícies en xarxa.
1: 20 minuts i arribarem al punt de les 3. Avui, que és l'últim dia de classe, abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. Avui, però, els protagonistes són els nens i nenes, que diuen adeu a les aules, alguns entre llàgrimes per haver-se de separar dels companys o perquè tanquen una etapa, en el cas d'infantil, sisè de primària o quart de l'ESO. Els companys de Ràdio Ripoll s'han desplaçat fins a les portes de l'escola Pirineu de Campdevano per copsar-ne l'ambient. Laura Segú, endavant.
18: Aquest divendres 19 de juny està l'últim dia de moltes rutines a l'escola Pirineu. Col·locar la senyalització de regulació de trànsit, l'arribada del bicibús, el petó de comiat dels pares i jugar amb els companys. Un final de curs amb sentiments contraposats, però amb l'alegria comuna d'organitzar jocs d'aigua per remullar el professorat.
4: Em sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
5: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
6: Ja no ens veurem tant.
7: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
8: Estic molt content perquè acabem el col·le, però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
5: Sí, mullarem els profes.
19: Content perquè s'acaba el col·le i avui ens ho passarem genial perquè i al final mullarem els profes.
18: L'estiu encara amb il·lusió. Durant 2 mesos i mig tindran vacances i en cada cas expliquen ells mateixos, tenen el seu propi sistema per coordinar-se perquè estiguin ben atesos.
4: Tenen gràcies que jo sóc, que faig les coses jo sola, sé cuidar-me molt bé.
5: Aquesta setmana es veia un campus, així no m'han de vigilar.
6: Em quedo amb la iaia a vegades.
8: Anirem de càmping.
5: Tenen sort que sóc bastant autònom i aniré al casalet de bàsquet.
18: El pati de l'escola Pirineu s'ha convertit aquest divendres, per tant, una zona d'esbarjo ben fresca, on l'aigua ha estat l'element protagonista de cadascuna de les proves de la gimcana que han organitzat els més grans.
1: Us ho dèiem en titulars, l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha estat el primer d'Europa en operar un nen amb un robot a través d'una única incisió. L'aparell és de tecnologia xinesa i només aquest país asiàtic i els Estats Units han fet intervencions similars. La tècnica mínimament invasiva redueix l'estada a l'hospital i el dolor. Maite Polo, bon dia.
20: Bon dia. El robot s'anomena Shurui i té un sol braç a través del qual introdueix la càmera i l'instrumental quirúrgic a l'interior del cos. Ho fa a través d'una única incisió de 2,5 centímetres i no 4 incisions com fins ara. Així és com van extreure un ronyó i un urèter a l'Ilias fa 3 setmanes. Té 12 anys i recorda un dia i mig de molèsties després de la intervenció. A continuació, a casa, vida pràcticament normal.
21: Al tercer dia o al segundo ya mejor. Ahora mejor porque ya puedo hacer más o menos vida normal.
1: ¿De la operación?
21: Pues salir con los amigos, ir a jugar y ir a, pues, a salir con ellos.
20: El cap d'urologia pediàtrica i trasplantament renal és Marino Asensio.
22: La compra d'un robot Unipur ens va entusiasmar perquè per a nosaltres la possibilitat de treballar fent el més dany possible al pacient és fonamental. Quan un nen està malalt, està hospitalitzat, tota la família està hospitalitzada.
20: Els fabricants del robot han promès reduir la incisió per sota dels 2 centímetres l'any que ve.
1: I encara en l'àmbit sanitari, l'Institut d'Assistència Sanitària de Girona ha impulsat un projecte per millorar l'atenció de les persones amb discapacitat intel·lectual a les consultes mèdiques. A banda de la formació dels professionals per tractar d'una manera més adequada els pacients, s'han creat unes eines de comunicació adaptades per facilitar les visites. Televisió de Girona, Marc Vives.
0: Els pacients, mitjançant una sèrie de pictogrames, hauran de ratllar el pas que hauran fet i veure el següent. D'aquesta manera, redueix l'ansietat que suposa la visita i també, a través d'una explicació prèvia per part dels acompanyants, la visita es podrà fer com pertoca. Facilias va néixer l'any 2020 i s'ha anat implementant progressivament a les consultes de les diferents especialitats mèdiques de l'Hospital Santa Caterina, com ara oftalmologia o otorrinolaringologia, fins a estendre's progressivament a la resta d'especialitats. Tanmateix, projectes com aquests poden derivar-se d'altres col·lectius, com els pacients pediàtrics, la gent gran o inclús les persones que s'atenen al servei amb barrera idiomàtica.
1: I atenció a aquestes propostes del govern per millorar la conciliació. Teletreball total en certs períodes de l'any i llars d'infants a les empreses.
9: Són només dues de la cinquantena de plantejaments recollits a l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, una estratègia per transformar la societat i avançar per millorar l'equilibri entre la vida personal, laboral i familiar. La iniciativa, presentada aquest divendres pels consellers Eva Menor i Miquel Samper, pretén impulsar canvis reals en l'organització dels temps. Escoltem Miquel Samper.
10: L'instrument que tenim per

0: bé amb els avis.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Titular també destacat de la jornada, els Estats Units i l'Iran han cancel·lat les converses de pau previstes per avui, segons ha informat el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia d'assignar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat.
0: Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. El politòleg i periodista Jordi Armadan s'hi ha referit en declaracions a la xarxa.
3: Era un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes. I és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present.
2: Mentrestant, a Catalunya, avui acte institucional per commemorar els 15 anys de la Constitució dels òrgans de govern de l'AMB, l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Un acte al Parlament de Catalunya ha servit per enaltir la dècada i mitja de l'ens metropolità que s'ha consolidat com un model de presa de decisions per consens. Judit Vallès, bon dia.
4: Bon dia. El Parlament de Catalunya ha acollit l'acte de commemoració del 15è aniversari de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, un instrument que es va constituir el 2011 fruit del consens polític i que en l'actualitat permet centralitzar serveis públics d'una àrea de més de 600 quilòmetres i 3 milions d'habitants. Durant l'acte al Parlament s'ha recalcat la capacitat d'acord estratègic i la consolidació d'un instrument que ha esdevingut essencial per desenvolupar i simplificar la governança dels municipis metropolitans. Així ho ha explicat Jaume Collboni, president de l'AMB.
5: Justament avui, en el context polític en el que estem, hem de posar més de relleu que mai la capacitat d'acord, de consens, fins i tot d'unanimitat, com s'ha vist, que el país reclamava i que el país reclama, crec jo, avui també en altres àmbits. I, per tant, la celebració és doble. El reconeixement d'una realitat que no és la de la Barcelona metropolitana, és la de la Catalunya metropolitana.
4: L'acte ha convidat a parlar alguns dels seus principals artífexs, com Anna Simó, Xavier Trias, José Montilla i Jordi Hereu, també amb la presència dels presidents Josep Rull i Salvador Illa, qui ha definit l'AMB com un exemple a seguir de federalisme municipal.
1: Notícies en xarxa.
2: Ens situem ara a Tarragona perquè el conseller Miquel Samper es troba reunit amb els treballadors de Daun després de l'anunci de reestructuració de l'empresa. Preveu acomiadar 138 treballadors a Espanya, la majoria justament a Tarragona. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
6: El conseller d'Empresa i Treball afirma que el govern està al costat dels treballadors afectats. Recorda que actualment el mercat laboral, tot i estar en auge, es troba en una situació de revolució tècnica i industrial. Diu que acompanyaran les persones que en pateixin les conseqüències perquè puguin trobar una nova feina.
7: Però estem vivint aquesta revolució que generarà un sacseig i que nosaltres, com a departament, el govern de la Generalitat, el que ha de fer és acompanyar aquests treballadors a modificar els seus perfils professionals perquè puguin treballar amb les noves feines que ens venen ara com a conseqüència d'aquesta robotització, automatització i l'impacte que té la intel·ligència artificial.
6: Prèviament, Miquel Samper ha presidit a la URB l'acte de presentació del Pacte Nacional per la Indústria.
2: I és moment de repassar altres notícies d'avui. La Creu Roja ha acompanyat 7.506 persones sol·licitants d'asil el 2025 a Catalunya.
0: Del total, el 64,7% són homes. L'entitat els oferta acollida, suport jurídic, atenció psicològica i accés a l'ocupació, amb més de 2.700 places d'acollida. Veneçolans i ucraïnesos continuen sent majoritaris i es consolida un tercer perfil provinent de Mali.
2: A la Bisbal de l'Empordà, una avaria ha deixat tot el municipi sense subministrament d'aigua.
0: La previsió és que pugui quedar reparada a mitja tarda i que la recuperació del servei sigui progressiva.
2: Troben el cos sense vida d'un jove de 20 anys que s'hauria accidentat a Artés.
0: El noi va sortir a córrer i en no tornar a casa es va donar l'avís i se'n va iniciar la recerca i han participat 7 dotacions dels parcs de Cardona, Manresa, Torelló, Berga i Vic, el grup Caní de Recerca i l'equip de drons de la unitat de mitjans aeris. A 3:45 de la matinada els bombers han localitzat el cos sense vida del noi a una zona propera a la Font de les Tàpies. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les causes de l'accident.

0: I és moment per la cultura. El MACBA treu part de la seva col·lecció al carrer amb la col·laboració de centres d'arts visuals d'una vintena de localitats. El projecte Un museu fora del museu porta còpies de fotografies i vídeos d'artistes tan rellevants com Fina Miralles o Francesc Abad a llocs tan poc usuals com un tanatori, una perruqueria o parades d'autobús. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. Des d'avui, el Tanatori de Lleida es pot gaudir de l'obra de Fina Miralles Relacions, relació del cos amb elements naturals, el cos sobre l'herba. I a Martorell, dues obres de Ferran García Sevilla s'han serigrafiat sobre els autobusos de la xarxa municipal. Són dos exemples de la iniciativa Un museu fora del museu, que amb l'impuls de la Generalitat aproxima obres del MACBA a llocs inusuals d'una vintena de localitats catalanes. Sempre pensant, com explica el comissari Martí Manent, en la relació entre l'obra i allà on s'exposarà.
2: A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Riber en una cafeteria on ella hi va a prendre el cafè. Llavors, la relació amb les persones ja hi és.
1: Així, per exemple, el gerent de la perruqueria Hermes de Valls, Carles Carrion, s'ha mostrat feliç d'exposar les fotografies de Francesc Abad.
3: Al final, sempre acabem venint aquí, que per una vegada que sortiu cap al territori, que dieu altres, pues, que està molt bé.
1: Una proposta que s'estendrà fins al 30 de novembre a 35 localitzacions de 23 poblacions catalanes.
0: I abans dels esports, dues propostes per aquest cap de setmana que ens arriben des de Ràdio Tremp i UAU Lleida Ràdio.
4: Aquest cap de setmana neix el Festival de Curtmetratges de la Vall Fosca a les antigues escoles d'Espui. Hi haurà projeccions aquesta tarda a les 7 i demà a la mateixa hora. Un dels plats forts és que el públic en serà el jurat. Ho explica l'organitzador Martí Boneta.
5: Podran visualitzar els 30 curtmetratges, també podran votar aquells curtmetratges que més els ha agradat de cada sessió.
4: La decisió final es coneixerà de cara a l'estiu en el lliurament de premis previst per al 21 d'agost.
6: El recinte final de les Firetes de Lleida acull avui la primera gran jornada central del magnífic Fes. Joan Dausà, Lori Meyers i The Molotov són els reclams principals d'una programació que també compta amb noms com Esbetlana, Kitai o Balissa, entre d'altres. Santi Salvador, un dels impulsors del magnífic, ens explicava a UAU Lleida Ràdio com ha anat el ritme de venda d'entrades per l'edició d'enguany.
7: Sí que creixerem respecte a l'any passat. Estem en torn d'un 8-9%, i el ritme d'aquest divendres d'entrada d'aquests dies està sent brutal. Estem molt satisfets.
6: Demà el cinquè magnífic Fest afronta el seu segon gran dia amb Love of Lesbian com a caps de cartell.
0: I arriben els esports. Avui ens porta Jordi Cochran. Jordi, benvingut. Victòria del Barça de bàsquet a la pista del València en el primer partit de la final.
8: Bon dia, Sònia. Els blaugranes van donar el primer cop sobre la taula amb el triomf a la pròrroga per 112-113 en un partit que quedarà per la història amb la major puntuació sumada en una final entre els dos equips amb 215 punts en total. Will Clyburn va ser el jugador més destacat amb el triple que va forçar el temps extra i com a màxim anotador dels culers, 21 punts pel blaugrana Nicola Provitola. Aquesta victòria és una demostració de caràcter.
9: Estamos jugando una final, entonces extra motivación, hablar de una cosa a la otra. Lo que hay que hacer es dar todo en la pista, dejarse todo, no guardarse nada. Fue un poco el discurso con el que Xavi terminó esta mañana y fue así, ¿no? Creo que dimos todo.
8: Demà a les 8 del vespre serà el segon partit a la Fonteta i encara en clau blaugrana amb fitxatges al Barça i, segons ha pogut saber la xarxa, està molt interessat en la incorporació del base nord-americà Justin Robinson, que aquesta temporada ha jugat al París i que a l'Eurolliga ha tingut una mitjana de 14,6 punts per partit. I en futbol sala, el Barça que va sumar el segon punt de la sèrie amb la golejada per 6-1 davant del Pozo Múrcia. Mamadou Touré amb 4 gols va ser l'artífex de la remuntada del gol inicial dels Múrcia. En Sergio González i Adolfo, que tornava a jugar després d'estar quasi 3 mesos de baixa per una lesió a l'espatlla, van arrodonir el marcador.
10: El dia que m'operaron me dijeron, bueno, no contábamos que pudiera estar, me dijeron que no iba a jugar en todo el año ya, y el poder estar ya disponible en toda la serie y hacerlo con un palado así y yéndonos a Murcia con 2-0 es algo que no se puede describir con palabras, y si encima tienes el premio en este caso de gracias a la ayuda de todos mis compañeros a hacer un gol, pues es algo que no se puede describir con palabras.
8: Sentíem a Adolfo Fernández. I en futbol, el Sabadell i la Nova Creu Alta viuran aquesta nit a partir de les 9, un partit a caixa o faixa en el play-off d'ascens a la segona divisió. Els arlequinats han de guanyar sí o sí per pujar a la segona categoria del futbol estatal. I també qui té un partit a caixa o faixa és l'Igualada en el tercer duel de la final de l'Hockey Lliga contra el Liceo a les Comes, en què els igualadins han de guanyar sí o sí per mantenir viva la sèrie.
0: Gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem al punt de les 3. Nosaltres ho deixem aquí, però ens retrobem dilluns puntuals, com sempre, a les 2. Bon cap de setmana.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
12: Continguts en xarxa.
1: Entre les estrenes de la setmana destaca Viva, el film dirigit per Aina Clotet, que li ha suposat el premi a millor actriu a la Setmana de la Crítica de Cannes. També arriba la pel·lícula sueca de terror Habitació número 13, i Woody, Jessie i la resta de joguines tornen a Toy Story 5.
13: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
14: Jo vaig notar com electricitat.
1: Viva és un film dirigit i protagonitzat per Aina Clotet. El paper amb el qual va guanyar el premi a millor actriu de la Setmana de la Crítica de Cannes és el de la Nora, una dona a les portes dels 40. Enfronta un retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, però els seus plans trontollen quan en Max, un noi de 23 anys, irromp de manera sobtada.
13: Aquestes mosques, quin fàstic, noi. Les mosques fastigoses.
15: Vale. Adéu. Gràcies, mama.
16: ¿Qué estás haciendo?
17: Soy yo, Joel, tu hijo.
1: A Habitació número 13, en Joel torna a contracor a la casa on va créixer per ajudar la seva mare, que ha patit un ictus que la va deixar clínicament morta durant uns minuts. Tot i que ha aconseguit sobreviure, ja no sembla la mateixa, i en Joel està convençut que alguna cosa l'ha seguit des de l'altre costat.
16: Pensé que tu moriries antes.
18: Forky, acceptes la cara en Beverly com a legítima esposa?
19: Yeah! Així us declaro marit
16: i
19: cobert. Qui ha enverinat la dama d'honor?
20: Bonnie! Ha arribat un paquet per tu.
18: Gràcies, gràcies!
21: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
22: Un altre cop l'extinció, no!
1: Toy Story 5 ens torna a portar les joguines més famoses de l'animació. Aquesta vegada, amb Buzz Lightyear, amb Woody, la Jessie i la resta del grup s'enfronten a un nou repte quan coneixen la Lilipad, una nova tablet que arriba amb les seves pròpies idees disruptives sobre què és millor per la Bonnie. Tornarà a ser la mateixa a l'hora de jugar?
23: Bus, queda't aquí. Ja hi vaig jugar.
24: No m'hi veus capaç, oi?
25: Que és una mica en mi.
24: Quin ponxo. Fa gràcia que es tornin a barallar.
26: Oh, i tant que sí.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've...

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

0: És bastant flipant que m'agradi tot de tu. Em flipa bastant
1: tot el que hem viscut.

0: que hem
1: Vols formar-te en informàtica i treballar en el món digital sense haver de marxar lluny? Estudia multimèdia, aplicacions i videojocs a la UBIC. Una formació en programació i tecnologia amb sortides a prop de casa i on tu vulguis. Parlem del teu futur. ubic.cat/cadem.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've...

Ok, la universitat és esforç. Dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: mediterrània, la que cura cicatrius amb aigua i sal, de voler quedar-me a les abraçades d'un alali, d'un febrer que està acabant.
1: Vamos allá.

0: pels dits.
1: Som-hi.
0: Vinc de millorar per aquells que estimo. Terrassetes, búnkers, birra i rave. Tot allò que passa quan no m'explico.

amor meu que esteu en el núvol, sigui digitalitzat el vostre nom. Vingui a mi el vostre codi. Satisfeu la meva voluntat, així a la terra com al metavers. El meu like de cada dia.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Responsable de torn per a restaurant de menjar ràpid. Personal de neteja per a botiga de roba esportiva. Venda en una botiga de productes ecològics. Personal de perruqueria.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí.

i a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic. It's a crazy thing. I showed you my hand and you still let

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: que ja supera 50.000 habitants, no podia continuar afrontant els estius amb una sola piscina municipal. La crisi del Club Patí Vic, que va desembocar en un concurs de creditors i el tancament de les instal·lacions, ha acabat representant, paradoxalment, una oportunitat per a la ciutat. La recuperació de la piscina exterior del Patí Vic com a equipament municipal permet ampliar una oferta que havia quedat clarament insuficient per una capital de comarca que cada any veu com les temperatures estivals són més elevades i més persistents. Les obres de rehabilitació amb una inversió que costa els 1,5 milions d'euros han acumulat més retard del previst i només s'han pogut complementar amb una primera fase. Encara queden actuacions pendents, com els nous vestidors, la sala de fitness, la renovació de la coberta de la piscina interior o la reforma de la zona del bar i restaurant. Malgrat això, després de 3 estius sense servei, la reobertura de la piscina exterior és una bona notícia per a la ciutat, tal com va remarcar l'alcalde Albert Castells durant la presentació de l'equipament. Aquesta nova instal·lació se suma a la piscina municipal del barri de l'Estadi, gestionada pel Vic ETB, mentre que el Tennis Vic continua oferint aquest servei als seus socis des de l'àmbit privat. La realitat però va més enllà del cas de Vic, perquè les piscines municipals han deixat de ser un equipament complementari per convertir-se en una necessitat. L'augment de les temperatures i la freqüència cada vegada més gran dels episodis de calor extrema han fet que aquests espais siguin considerats refugis climàtics de primer ordre. No és casualitat que molts municipis avancin l'obertura de la temporada i adaptin els seus horaris a les noves necessitats de la població. Allò que abans era una oferta vinculada principalment al lleure és avui també una resposta a una realitat climàtica que obliga les administracions a replantejar serveis i equipaments. En aquest context, el debat sobre el preu de les entrades és especialment rellevant. Si les piscines municipals han passat de ser un equipament de lleure a convertir-se en refugis climàtics, cal una política de preus que s'adapti a aquesta realitat. És divendres 19 de juny del 2026, sóc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, sí que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, ja ho sabeu, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:15, parlarem i conversarem perquè estem a punt d'entrar a l'estiu i, per tant, repassarem quines han estat les cançons que han sonat al llarg dels nostres estius i també quines ho faran aquests propers mesos o, potser, cançons que ja estan sonant ara mateix a les nostres antenes. Després d'escoltar la cançó del dia, serà el moment a 10:15 del matí per parlar també sobre música. Avui el programa anirà sobre música perquè en Jaume Espuny ens portarà Sol·licitud Standing de la Susan Vega. I a la recta final del programa, a partir de 10:15, farem un repàs dels actes del cap de setmana al nostre territori i després repassarem més música, més novetats musicals d'aquesta setmana. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. I com us avançàvem en l'editorial, la piscina municipal d'estiu del Patí Vic torna a estar en funcionament després de 3 estius sense. Dimecres es va fer la inauguració oficial de l'equipament, que avui obre les seves portes per engegar la temporada d'estiu. Andreu Jiménez.
2: El bas de la piscina exterior del Centre Esportiu Municipal Patí Vic torna a estar ple d'aigua i en funcionament. Així, després de 3 anys, tornarà a fer la funció de piscina d'estiu. Aquest dimecres a la tarda es va fer la inauguració oficial amb polítics, entitats veïnals, esportives, culturals i socials de la ciutat que van visitar els espais en un dia que definien com a històric. Sentim l'alcalde de Vic, Albert Castells, i el regidor d'Esports, Eduard Comerma.
3: Tot i que aquests últims estius funcionàvem amb la piscina interior, amb la piscina familiar, petita per nens, però per la ciutat de Vic, amb els que som avui, doncs ens mereixíem tenir una nova piscina plenament renovada i amb aquest ampli espai meravellós d'aquest entorn verd que complementés l'oferta que ja tenim a les piscines de l'estadi, que són municipals, gestionades per una entitat com l'ETB, a qui agraïm molt tota la feina feta i la trajectòria que ha fet aquests darrers anys.
4: Feia falta una piscina municipal exterior, una més de les que ja tenim, i aquesta, a més, té tot aquest espai verd, de gespa, d'ombra, d'activitats variades que no teníem a cap altre espai públic a la ciutat i, per tant, un gran pas endavant.
2: Per ara ja s'han fet més de 200 abonaments, el que vol dir més de 400 usuaris.
4: Augmentarem bastant d'usuaris respecte als altres anys, que tot i tenir piscina interior, doncs potser no era tan atractiu, no? En canvi, ara em sembla que sí que es va generar interès. També la gent va entenent, no?, que és una piscina municipal, perquè a vegades encara hi ha gent que et demana, no, el Club Patí és un... s'ha de ser soci, no? No, no s'ha de ser soci, tothom pot venir, hi ha les taxes, pots venir a pagar un dia, pots comprar un abonament d'estiu, uns packs d'entrades, per tant, hi ha moltes opcions.
2: Les instal·lacions es posen en funcionament després de gairebé mig any d'unes obres que han tingut un cost de prop d'1,5 milions d'euros per acondicionar el bas de 50 per 21 metres. Ara fa 3 anys, quan el consistori va adquirir les instal·lacions del Club Patí Vic, es va veure la reforma havia de ser més gran. Tot i això, les obres al complex no han acabat i es preveuen dues fases més.
3: Conscients de què falta, i per això treballem, a renovar els vestidors, a ampliar tota la zona de gimnasos, el servei de restaurant per restaurant, tot això encara està pendent per aquestes noves fases que han de venir aquests propers anys. L'espai del Patí Vic encara els propers anys el podem veure créixer encara molt, i amb els metres quadrats que hi ha disponibles, doncs, pot anar creixent en el futur, que és el que la ciutat es mereix.
2: Durant la inauguració va actuar la colla sardanista La Riallera, que celebra 75 anys i que va acabar llançant-se a l'aigua. Les primeres piscines, però, les va fer la nadadora olímpica vigatana Marta González, a qui van seguir nens del Club Natació Viqueta B. L'equipament obrirà les portes al públic aquest dissabte.
0: Dimecres al vespre, el Partit Socialista de Vic es va presentar el seu candidat a l'alcaldia per a les municipals del 2027. Qui encapçalarà la llista és qui ja ho ha estat fent aquest mandat, Josep Pou Andreu.
2: Josep Pou ja és oficialment el candidat socialista a l'alcaldia de Vic per a les properes eleccions municipals. Després de la renúncia de Miquel Illa, que va encapçalar la candidatura el 2023, Pou ha estat el número 1 durant tot el mandat. El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, va estar present aquest dimecres durant l'acte de presentació de Pou. Ordeig va manifestar que Vic necessita un canvi amb un lideratge a nivell de país i una mirada de futur per decidir quin model de ciutat és el que vol treballar en els pròxims anys.
1: Els aprenentatges més grans que he fet els he fet fent política municipal. Anant als barris, anant al CAP, anant a defensar els serveis públics bàsics, anant a defensar una bona escola pública, una escola rural, anant a la Generalitat, al Departament, anant o a Brussel·les si fa falta defensar una PAC, una política agrària comunitària justa pels nostres ramaders. Per tant, que tots aquells que no tenen un gran patrimoni, doncs, tinguin una sanitat pública de qualitat, tinguin una educació pública de qualitat, tinguin uns serveis socials públics de qualitat, tinguin una residència quan toca, per tant, tinguin habitatge, la gran crisi de la democràcia en aquests moments és l'accés a l'habitatge.
2: Pou afirmava que entoma el repte situant el Partit Socialista com un grup progressista, catalanista i municipalista.
5: És un repte important, el faig amb ambició, amb ambició sana, per tant també amb prudència, però sobretot sense por. És a dir, amb moltes ganes de poder fer aquesta feina que vindrà.
2: El candidat defensava un canvi tranquil per liderar el futur de Vic amb un projecte transversal que defensi els drets dels vigatans i vigatanes sense deixar ningú enrere.
5: Tenim una ciutat que funciona, que flueix i que tira endavant. Però el que no tenim, i nosaltres ho trobem a faltar, és un projecte polític de ciutat. I nosaltres el que volem defensar i volem portar al govern de la ciutat és un projecte que defineixi quina ciutat volem. Que ara, francament, això ho trobem a faltar.
2: Malgrat que Pou no va desgranar el programa, ja va apuntar alguns dels temes que el marcaran, com l'habitatge, la seguretat i la convivència, la mobilitat o el comerç.
0: I al Moianès, l'associació Narinan, una entitat que treballa en el camp de reforç educatiu, rebrà una injecció econòmica de 32.000 euros després de guanyar una ajuda del BBVA a la IED d'una codinenca.
6: L'organització ha estat una de les 4 seleccionades a tot Catalunya dins de la 8a convocatòria solidària BBVA Futur, gràcies al seu projecte batejat com a reforç educatiu integral per a la igualtat d'oportunitats. Aquesta iniciativa incideix directament en l'alumnat de primària en situació de vulnerabilitat social i es desenvolupa a les localitats moianeses de Castellterçol i Castellcir, a més de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. El programa preveu beneficiar de manera directa a més de 300 alumnes en risc social gràcies a la implicació de 140 voluntaris. La proposta combina el suport escolar en grups reduïts amb serveis de logopèdia, tallers de lectura i educació emocional a través del teatre, treballant colze a colze amb els centres educatius i les famílies per prevenir el fracàs escolar. En total, la convocatòria solidària ha repartit 168.000 euros a Catalunya entre projectes socials, de salut i mediambientals.
0: I l'escola Montbui de Caldes de Montbui ha tancat aquesta setmana una nova edició del seu programa Mediació al Pati, una iniciativa pionera que enguany ha portat com a lema Abraça el conflicte per construir la pau. Laia de Déu.
6: En un acte celebrat al mateix centre educatiu, una vintena d'alumnes de quart, cinquè i sisè de primària han rebut els diplomes oficials que els acrediten com a mediadors i mediadores, després d'un curs intens on s'han encarregat de vetllar per la convivència durant les hores d'esbarjo. L'alcalde de la Vila Termal, Isidre Pineda, destaca que aquest projecte, que va néixer el curs 2015-2016 de la mà del Servei Municipal de Mediació, és un tret d'identitat propi de l'Escola Montbui.
7: I és molt interessant que justament els mateixos nens i nenes, nois i noies, doncs vegin que parlant arribem a solucions que d'alguna manera, si no fos així, doncs es podrien anar allargant i que no seria positiu. I realment els valors que es treballen en aquest projecte doncs, són molt bonics, però seran molt útils de ben segur pel present i pel futur dels mateixos nois i noies.
6: Durant la jornada de cloenda s'ha posat en relleu que la presència d'aquests joves mediadors no només serveix per solucionar petites disputes puntuals, sinó que també els converteix en referents positius per a la resta de companys a l'escola, obrint la porta que el projecte es pugui estendre a altres centres de la vila. A la pràctica, el dia a dia de la mediació requereix una organització minuciosa. Paqui Jiménez, cap d'estudis de l'Escola Montbui, explica que cada dia dos alumnes surten al pati degudament identificats amb una armilla taronja. La seva funció és la d'actuar com a intermediaris neutrals davant els malentesos habituals de l'escola.
8: La idea és que els infants tenen molt clar que la mediació és voluntària, per tant, la part implicada al conflicte s'ha de dirigir als infants mediadors i els mediadors simplement el que fan és que les dues parts puguin explicar com han viscut el conflicte i entre tots dos i ells com a intermediaris busquen una possible solució que satisfagui les dues parts.
6: Però, sens dubte, els veritables protagonistes del projecte són els mateixos infants. Durant l'acte de cloenda, a més de rebre els diplomes i unes gorres de color taronja com a record, van participar en una dinàmica de grup al voltant de l'anomenat Banc de l'Amistat, l'espai físic on s'asseuen a resoldre els conflictes. Escoltem alguns dels mediadors.
9: Per mi ha anat molt bé perquè cadascú ha après una mica dels problemes que té la gent i per ajudar la gent està molt bé.
10: A mi també m'ha anat molt bé tot. Entendre els problemes i que es poden solucionar per l'any.
9: Sí, hem solucionat alguns, com que l'havien dit que l'havien pillat i no l'havien pillat, i bueno, coses així, però no molt greu.
6: Amb la vista posada al proper curs, el projecte tanca aquesta edició avaluant positivament els resultats i posant sobre la taula el nou repte d'estendre aquestes dinàmiques de resolució pacífica de conflictes de manera directa a l'interior de les aules, però també a altres centres de la Vila Termal.
0: I la xarxa de facilitació digital de Vic ha ofert 137 dies d'atenció a les persones per realitzar tràmits referents a l'administració pública o l'ús d'internet i xarxes socials. Andreu.
2: Des de fa 13 anys, la xarxa de facilitació digital ajuda a combatre la bretxa digital i acompanya persones en processos de tràmits administratius o l'ús bàsic de les xarxes socials i internet. Els voluntaris s'ubiquen en 5 punts diferents de Vic, des d'on ajuden a perdre la por a l'ús digital. Un d'aquests és Creu Roja. La xarxa ha anat creixent i s'ha anat consolidant, arribant a més persones. En total s'han ofert 137 dies d'atenció, en els quals s'ha donat resposta a les necessitats de la ciutadania. Marta Dax, del Cap del Remei.
11: Aquests 3 anys la formació ha anat canviant, no? En base de què? Doncs de l'experiència que hem anat adquirint en els punts i sobre les necessitats ja des dels punts d'atenció que s'han anat fent. En aquests 3 anys hem anat afegint entitats a la xarxa, no? I això l'ha fet com més rica i aquí estem que podem ara com continuar-la en el futur.
2: Actualment hi ha una desena de persones voluntàries que ajuden a dur a terme tota mena de tràmits. Un d'ells és l'Adrià Canadell.
12: Les principals consultes que hem atès aquest any han estat sobretot tràmits relacionats amb prestacions socials. També identificació digital com l'IDCAT mòbil i altres certificats, sol·licituds d'ajuts i subvencions, sobretot d'ajuts al lloguer, beques menjador, ajuts familiars de l'Ajuntament de Vic, targetes de mobilitat com la T16 i altres. Però sobretot també hem estat donant molt suport en l'ús quotidià del telèfon mòbil i d'altres eines digitals.
2: L'objectiu és que la xarxa de facilitació digital continuï creixent per arribar a més persones.
0: Vall de Núria inaugura el nou mirador del llac per encetar l'estiu. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
13: L'estació de muntanya de la Vall de Núria de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya va inaugurar el nou mirador del llac, que està situat a la meitat del Camí de les Creus, al costat de l'Observatori dels Ocells, que ofereix unes vistes panoràmiques del llac i la vall. El mirador, que fa 2,1 metres d'ample i 34 de llarg, ha estat concebut com un indret ideal per a la contemplació de la natura, la fotografia i la descoberta de l'entorn en un ambient tranquil i accessible. Disposa una plataforma contínua amb una barana exterior i interior i un paviment d'entramat metàl·lic que permet veure a través i generar una sensació reducció de buit, a la vegada que evita que s'acumuli neu a la punta. S'ha construït seguint criteris de sostenibilitat i integració paisatgística. Està situat a només 10 minuts del santuari. Entre les novetats de la temporada també destaca la nova web d'estiu de la Vall de Núria, més intuïtiva, visual i completa, que permet als visitants accedir fàcilment a tota la informació actualitzada sobre els horaris del cremallera, les activitats disponibles, els serveis i les diferents experiències que es poden gaudir a la destinació. Amb aquestes iniciatives, Vall de Núria consolida el seu compromís amb un model turístic responsable i sostenible que aposta per experiències de qualitat que posen en valor el patrimoni natural i paisatgístic de la vall. Més enllà de les novetats, Vall de Núria continua oferint una àmplia varietat d'activitats per a tots els públics i edats. Els visitants podran gaudir del passeig panoràmic amb telefèric i telecadira, descobrir els racons més emblemàtics de la vall amb l'experiència Torgo 4x4, fer passejades en barca o canó al llac, divertir-se al parc lúdic i recórrer els nombrosos itineraris de senderisme envoltats d'un paisatge únic d'alta muntanya.
0: I la transformació de l'Espai Jove a la PACI ha resultat ser la proposta de la primera edició del Consell d'Adolescents de Cardedeu. Enric Rubio, Radio Televisió de Cardedeu.
14: Així és, Ona. De fet, el Consell d'Adolescents de Cardedeu ha celebrat aquest dimarts l'acte de cloenda després d'un primer curs intens de debats, enquestes i treballs en equip. L'acte ha comptat amb la presentació institucional encapçalada per l'alcalde Xavier Orozco, el vicealcalde Josep Quesada, la regidora de Joventut Noelia Moreno i el regidor de Participació Víctor Serrano, que han escoltat les conclusions i propostes dels joves consellers i conselleres de primer i segon curs d'ESO dels instituts Pla Marcell i el SUI. Després d'un procés de recollida d'opinions, els instituts que van aconseguir amb més de 200 respostes, els consellers van detectar que la principal preocupació dels adolescents de Cardedeu és l'autoestima. Segons han explicat l'INAIS i en CAI, durant l'acte, les enquestes reflecteixen que el jovent del poble necessita acceptar-se més, sentir-se segurs per expressar-se i tenir relacions sanes. Així que davant d'aquesta realitat, el Consell ha conclòs que la millor eina per revertir-ho és la creació d'un espai de trobada segur i inclusiu. Així doncs, la gran proposta d'aquest primer curs és la transformació de l'Espai Jove a la PACI perquè funcioni com a punt de trobada obert per a joves d'entre 12 i 17 anys. I han estat les mateixes conselleres, Mara Mielna i Turbe, que hi han detallat com imaginen aquest espai. Que serà un lloc acollidor amb zones de conversa i descans, jocs de taula, espais creatius i musicals, activitats i esportives al pati. De fet, al torn de valoracions personals, tots els membres del Consell han coincidit a dir que l'experiència ha estat molt divertida i útil per aprendre a treballar en equip, perdre la vergonya, parlar en públic i entendre el funcionament de l'Ajuntament. Sobretot, han fet èmfasi en què han sentit les seves opinions compten.
0: I la Universitat de Vic premia cada any els millors treballs de recerca de batxillerat dels instituts de Catalunya. Aquest dimarts, al Paraninf, els Premis de la Recerca van reconèixer 40 treballs d'entre les 152 propostes presentades arreu del territori. Andreu.
2: La Universitat de Vic ha reconegut aquest any 40 treballs de recerca de batxillerat en el marc de Premis de Recerca UVic, una iniciativa que vol promoure l'accés als estudis universitaris. En aquesta edició, els premis han rebut un total de 152 treballs procedents de 126 centres educatius de 33 comarques catalanes. Els estudiants premiats reben aportacions econòmiques que oscil·len entre els 200 i els 1.500 euros finançades pels patrocinadors, així com descomptes en la matrícula del primer curs del grau a l'UVic. Entre els alumnes premiats hi ha la Bruna Vinyeta de l'Institut Sant Miquel dels Sants de Vic.
15: El meu treball és una barreja d'arquitectura amb disseny de producte. És a dir, vaig pensar en crear una pròpia col·lecció de serres, joves hidràuliques inspirades en 6 espais modernistes diferents a Catalunya. No m'ho esperava gens, o sigui, ja per ser escollida dins del centre va ser un gran orgull per mi i a partir d'aquí, quan vaig saber, ostres, has sabut que ets la segona premiada dins dels premis, doncs molt feliç, molt contenta de tot aquest procés de treball que ha estat tant durant aquest estiu, doncs que ha estat premiat i reconegut per algú.
2: També va ser guardonat Vielma i Déu de l'Institut del Voltreganès.
16: O sigui, el meu objectiu era poder estudiar i recrear les armadures, armes i doncs tot el panopli que se li diu dels hoplites grecs. Per mi representa, o sigui, una gran sensació d'èxit, de que el que jo he creat doncs, algú li ha trobat que tenia valor i que el meu ha estat apreciat per algú.
2: La cerimònia va servir també per posar en valor la tasca dels 58 professors i professores que han format part dels jurats d'aquesta edició i que han participat en el procés d'avaluació dels treballs presentats.
0: La Rural Fest serà la nova fira que aterra aquest juliol a Sant Joan de les Abadeses, Isaac Muntades.
13: El pròxim 11 de juliol, la plaça Claver de Sant Joan de les Abadeses acollirà la primera edició de la Rural Fest. Es tracta d'una fira amb més de 25 parades que tindrà productes gastronòmics com embotits, mel o formatge, però també hi haurà productes artesans com cistells o joies. Per exemple, hi haurà tallers de minerals, pedres, espelmes, així com una mostra de com es fan les botes de vi. També es faran demostracions de salers de pastors i de cuina. Al migdia hi haurà una sortida dels geganters i grallers de Sant Joan de de les Abadeses, mentre que a la tarda serà el torn dels Castellers de la Garrotxa, que faran diversos pilars i convidaran els assistents a participar-hi. L'esdeveniment està impulsat per Sant Joan Comerç, l'Ajuntament i la Rural Food Truck, portada per la Blanca i en Jordi. Precisament, Jordi Buixaderes explica què significa portar una food truck i quan tenen més feina.
17: Les food trucks en general, depèn de la zona, però aquí sobretot, és poder, després de Setmana Santa comences i vas agafant el ritme i diem a finals de maig fins a octubre, és la temporada alta de food trucks aquí en aquesta zona. Després, evidentment, doncs, pots buscar la vida cap a estacions d'esquí o pots buscar la vida, seria amb events, en festivals, en fires, el gruix gros sempre sol ser ara. Però això és el que dius tu, que cada dia és diferent, perquè vull dir, no, la rutina que teníem amb el bar. Pobre, és una mica rutina, diguem, mateixos clients, les mateixes moltes històries, hores. Molts cops, moltes hores perdudes, has d'estar moltes hores allà dins, i amb la food truck hi ha molta feina de búsqueda de fires, de búsqueda de events, de preparar-ho, de comercials, de tot això, però quan vas a la feina sí que realment també viatges molt, doncs ens hem ficat com un radi de 4 hores, 5 màxim, però viatges, sí que arribes a un lloc, coneixes gent nova, sempre.
13: La Rural Fest també tindrà servei de barra i espai gastronòmic, un servei de pintacares i activitats infantils tot el dia. I a partir de les 8 del vespre hi haurà tardeig amb DJ Gàrcics.
0: I la revista Estat d'Ànim aterra aquest cap de setmana a Cardedeu per visibilitzar i combatre l'estigma vers la salut mental. Enric.
14: Doncs sí, així és, Ona, i és que Estat d'Ànim neix el 2025 en format de fanzine i es transforma aquest 2026, precisament, en una revista en comitè editorial en continguts de diversos àmbits, com el científic, el vivencial o l'artístic. Escoltem a Nila López, creadora d'Estat d'Ànim i activista d'Obertament.
18: Salut mental és algo que va amb tu, perquè tens un cervell, tens un cor, tens una emocionalitat. Per tant, la salut mental va amb tu. Estiguis o no estiguis malalt, tinguis o no tinguis un trastorn mental, perquè a vegades s'associa la salut mental a un boig, a una persona amb un trastorn, però no és veritat. O sigui, simplement el fet de relacionar-te amb una altra persona ja hi intervé la salut mental. La salut mental està a tot arreu. Per tant, per què adquirir Estat d'Ànim? Estat d'Ànim és una eina per poder entendre millor la salut mental des de diversos àmbits que t'ajudarà a relacionar-te millor amb altres persones, per exemple.
14: La revista es presentarà dissabte, aquest mateix dissabte 20 de juny, a 11:45 del Tarambana, amb la filòloga i redactora de la secció de literatura i salut mental, Mònica López, i amb la mateixa creadora de la revista, Nila López.
0: I algunes empreses es veuen obligades a fer festa el 6 de juliol amb el motiu del pas del Tour, Andreu Jiménez.
2: És el cas de Som, de Sant Quirze de Besora, que, com moltes companyies de Campdevànol i Ribes de Freser del Ripollès, han optat per canviar aquesta data per un dia festiu. El pas de la caravana ciclista tallarà la C-17Z, la via que comunica el centre de Sant Quirze amb la C-17, durant prop de 4 hores i ho farà, a més, coincidint amb un canvi de torn. Això deixa incomunicada una empresa com Som i s'ha optat per marcar el 6 de juliol com a festiu al calendari laboral. A Osona, el pas del Tour també afectarà la ciutat logística de Bonpreu. La cursa passa pel lateral de la C-17, just on hi ha l'aparcament dels treballadors entre les 10 del matí i les 3 de la tarda. Per aquell dia s'habilitarà un aparcament en una finca propera i els treballadors accediran al centre de treball abans de les 9 del matí. Durant les 5 hores tampoc podran entrar i sortir camions de logística ni de la venda en línia i l'empresa treballarà en el reajustament dels horaris.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu i ara anem a saber com està el temps.
19: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: I com sempre, saludar un dia més al nostre home del temps, Pep Acosta. Bon dia i bon divendres.
20: Bon dia, per fi som divendres. Ja tenim aquí un nou cap de setmana. Com es nota ja cada vegada més aquesta bombolla d'aire càlid que es va acostant? Les temperatures mínimes ja han pujat, ja sobrepassen els 20 graus en algunes zones del prelitoral. 18 graus també de mínima, per exemple, a Mollà, o 15 a Vic. Es nota ja aquesta bombolla d'aire càlid, sobretot en a mitja alçada, entre els 700-1.000 metres, es anirà afiançant aquesta bombolla d'aire càlid, que serà molt important els pròxims dies i serà la primera onada de calor d'aquest estiu 2026. I portant també això, comença l'estiu, aquest diumenge, als vols de 10:45 del matí, comença aquest estiu. Durarà fins al 23 de setembre, per tant, ja el tenim aquí també aquest estiu, de manera oficial, per mi el meteorològic comença el 2 de juny, sempre dic que l'oficial comença aquest diumenge dia 21. Dit això, anem per la predicció, i és que dia molt tranquil, molt poques novetats meteorològiques. Aquest divendres serà dia de sol, algunes núvols a la tarda, màximes al voltant dels 30 graus a moltes zones, i superaran aquests 30 graus cap a l'interior de Vallès, de Moianès, d'Osona, també el Ripollès, més de 30 graus, calor de ple estiu. Demà, les temperatures encara semblants a les d'avui, no arribarà encara l'onada de calor. Demà, més o menys, també màximes al voltant dels 30 graus, algunes núvols de tarda molt inofensives, poca cosa, i serà diumenge quan les temperatures es dispararan. Superarem els 35 graus ja en algunes zones. Costarà dormir, sobretot de diumenge a dilluns ja serà de molt mal dormir, i també algunes núvols a la tarda, molt poca cosa. El més destacable serà això, diumenge aquesta pujada notable de les temperatures, donada de calor, més de 35 graus a moltes zones, i una situació preocupant els pròxims dies. Moltes gràcies, que tingueu un gran cap de setmana a gaudir d'aquesta onada de calor. Adeu!
19: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins dilluns, un dilluns que, com deies tu, aquest diumenge entrem estiu, per tant, última vegada que et saludem en temps de primavera. Nosaltres, després de publicitat, repassarem, ja que entrarem estiu, aquestes cançons que han anat sonant al llarg de tots aquests anys, també les que ho faran els propers mesos, o potser les cançons que ja estan sonant a les nostres emissores. Després seguirem amb més música, però en aquest cas amb en Jaume Espuny, que ens portarà Solitude Standing, de la Susan Vega. I a la recta final del programa, com sempre, repassarem els actes d'aquest cap de setmana al nostre territori, i després seguirem amb més música, en aquest cas novetats musicals que han sortit avui i durant aquesta setmana. Però tot això després de publicitat. Fins ara.
4: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
21: Amb el bon temps, nous aires han arribat a la llibreria Mater de Vic.
22: Ens renovem per oferir el més nou en material escolar, papereria i regal.
21: I també novel·les, guies de viatge i quaderns de vacances.
22: Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Vine i gaudeix de l'estiu amb nosaltres.
21: Mater, Pla de Balenyà 23, cantonada Portal de la Rambla de Vic.
23: Avui, un cotxe per moure'm.
24: Demà, una furgoneta per treballar.
23: I demà passat, un monovolum per viatjar.
24: A ALR pots llogar cotxes, furgonetes i camions a la teva mida. I pels dies, setmanes o mesos que necessitis.
23: Desplaçaments, viatges, mudances, diferents plans, però la mateixa solució.
24: ALR, lloguer de cotxes i furgonetes. Som a Vic, informa't a alr.cat.
23: Sigui on et porti el teu camí, comença amb ALR.
25: Has estat mai a la Vall d'en Bas? És un lloc espectacular. I saps què hi he descobert?
0: Què hi has trobat aquí, tan a prop nostre?
25: Una residència per gent gran que sembla feta perquè t'hi sentis com a casa, al mirador del Puigsecal.
0: Ah, sí? Què té d'especial?
25: Doncs que no és només una residència o un centre de dia. És un espai on el que compta de veritat són les persones. L'equip és proper, professional i molt atent. Tracten cada resident amb una calidesa que impressiona. A més, està literalment al costat de la Vall del Gès.
0: Això en un entorn com aquell ha de ser una meravella.
25: Ho és. Tranquil·litat, qualitat i un paisatge únic. Si tens algú que li podria encaixar, val la pena conèixer-los.
0: I com s'hi pot contactar?
25: Molt fàcil. Truca al 872 20 25 47 o entra al seu web. El mirador del Puigsecal. T'hi sentiràs bé només d'arribar-hi.
4: El 9FM 92.8.
26: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
4: Cocodril Club.
26: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el 9 FM els matins de dissabtes i diumenges d'11 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, d'11 a 1, al 9 FM 92.8.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, Cocodril.
1: El 9 FM. El nou so d'Osona.
5: Territori 17.
0: Són 2:15 del matí. Anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
7: Bon dia de nou, bona.
0: I bon divendres també, últim divendres de primavera, eh?
7: El darrer, ja està, ja s'acaba la primavera i arriba, això és l'estiu.
0: Com comentava en Pep Acosta, que ens preparem aquest diumenge per aquesta onada de calor que ve, però ho relacionaré directament amb la portada del 9-9, que òbviament, gran protagonista d'aquest estiu, la piscina.
7: Sí, la gent que es vagi preparant i que pagui el seu... que si no tenen piscina a casa o que tenen un familiar o amics que en tenen... directament a les piscines municipals, perquè apretarà a la calor. El titular que llegim avui, també relacionat amb l'estiu: el pas del Tour per Osona i el Ripollès obligarà diverses empreses a fer festa el 6 de juliol, com comentàvem fa uns minuts a l'informatiu. I bé, la imatge, doncs, i és que es reobre la piscina del Patí Vic 3 anys després, i a la imatge doncs es veu un usuari d'aquesta piscina, un nedador, doncs, llançant-se de cap per fer uns llargs, podríem dir. Mm-hmm. I bé, bona notícia, doncs, que arriba l'estiu i Vic, doncs, tingui aquesta segona piscina municipal disponible per tots els usuaris de la ciutat que vulguin anar a refrescar-se. Mm-hmm.
0: Seguim, Andreu, per la portada del diari del 9-9 del Vallès Oriental.
7: Avui una portada bastant simbòlica i que té és molt emotiva. Mm-hmm. Les monges deixaran Puig Graciós després de mig segle al santuari. La falta de vocacions i l'edat elevada les obliga a replegar-se al monestir de Barcelona. Notícia trista.
0: Exacte, exacte.
7: Monestir de Puig Graciós, el santuari, perdó. Zona icònica de la gent que és de la Garriga, l'Ametlla, en Figaró, doncs... que deixin d'haver-hi...
0: Escombres les... cap a casa, Andreu,
7: sí,
0: avui?
7: Sí, avui escombro cap a casa. Sí, el diari escombra cap a
0: exacte,
7: casa, jo no.
0: Exacte.
7: Però és una notícia que... fa mal. I pel que fa a la imatge destacada, doncs, més de 3.100 entrevistes de feina en un sol matí. L'espai de la nou dels Dents del Serrat, a Roca Umbert, doncs, ha organitzat aquestes fires que es fan així amb ofertes de feina, el Girafeina, perdó, que és com es diu tècnicament, i que ha arribat a la tercera edició a Granollers, i busca nous espais per créixer i gent que busca feina, doncs en aquests espais es pot donar a conèixer, i és la imatge que veiem avui durant una entrevista que es va fer durant aquesta jornada. Mm-hmm.
0: Seguim, Andreu, i obrim la mirada perquè parlarem de les portades dels diaris catalans. La portada de La Vanguardia, què hi diu avui, Andreu?
7: Bé, uns titulars que queden desfasats, ja que hi ha hagut notícia d'última hora en el cas d'Iran als Estats Units, que finalment no s'assignarà aquest acord, és a dir, s'han tirat enrere, no hi haurà... s'havia de signar avui a Suïssa i finalment, doncs... El que llegim a La Vanguardia és això, eh? Per això Trump presenta com un triomf un acord que sembla una capitulació. La dreta nord-americana critica el memoràndum signat amb l'Iran, en què els Estats Units fan grans concessions sense obtenir victòries estratègiques, i la imatge, doncs, es veu al Palau de Versalles, molt, molt significativa aquesta imatge, per tot el que representa el Palau de Versalles, doncs a Donald Trump, juntament agafat amb Emmanuel Macron, doncs com celebrant aquest acord que finalment, en teoria, doncs no s'acabarà duent a terme. I bé, doncs veiem com evoluciona tot plegat.
0: Seguim ara per la portada del diari Ara.
7: El diari Ara, que avui el que titula és el següent: llegim, Europa avala el 25% de castellà a l'escola. El Tribunal Europeu dels Drets Humans desestima la demanda contra la sentència del Tribunal Suprem de Justícia Catalana. La decisió d'Estrasburg no té efectes pràctics i l'última paraula la tindrà el Tribunal Constitucional. I la imatge és la mateixa, Donald Trump amb Macron.
0: Seguim per la portada del periòdic, Andreu.
7: El que llegim avui és en el periòdico: el rei reivindica el Mediterrani com a espai de diàleg. Això durant aquest fòrum que està duent a terme a Premsa Ibèrica, que és el grup al qual i al diari del periòdico, i bé, doncs es veu a Felip VI fent la seva intervenció.
0: Mm. Seguim ara per la portada del Punt Avui, acabarem també amb aquesta.
7: Doncs mira, parlem de cinema avui, una cosa que li agrada molt en Jaume Espull. Cinema. Exacte. Per aprendre història. Les pel·lícules de ficció són una eina clau per estudiar i entendre el passat històric, no tan sols pel tema que tracten, sinó per l'any en què estan fetes.
0: Mm. Doncs obrim la mirada, seguim per als diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la portada del País.
7: Que avui el que llegim és: la parella d'Ayuso va ingressar 4,4 milions de Quirón. Entre el 2021 i 2023, la facturació de la seva consultoria va créixer en el primer any de... en el que van estar junts.
0: Mm-hmm. D'un lloc a l'altre, Andreu.
7: D'un lloc a l'altre, sí, sí. Ja veiem aquí els diaris de Madrid, doncs, que fan referència als casos de corrupció que envolten tant el Partit Popular com el PSOE.
0: Que envolten la política espanyola,
7: sí, exacte. Sí, sí. I bé, el protagonista de la imatge és Tom Howie, que és de Sant Pere de Riudebitlles, a Barcelona, i bé, és una entrevista que li ha fet al diari El País, i el que llegim és: ara la justícia està una mica més neta. L'Estat li haurà de pagar 2,5 milions a un home condemnat per 10 violacions que no va cometre.
0: Ostres.
7: Per tant, ja veiem que doncs no... A vegades la justícia també s'equivoca i doncs hauran d'indemnitzar aquesta persona amb aquesta quantitat, que és el protagonista d'avui a la imatge del País.
0: Seguim ara per la portada de El Mundo.
7: Que titula: Sánchez avala la coberta de Zapatero amb les seves joies de luxe. Revela que parla amb ell a diari i que li dona tot el seu suport al PSOE. Confia en la innocència de José Luis. Dona suport a la justificació de que els 1,3 milions van ser un regal d'Aràbia. L'Espanya del 2007 no és el 2026. El jutge imputa les filles i la secretària de l'expresident per el seu rol a la trama un dia després de la seva declaració. I la imatge, doncs, es veu com...
0: El que una imatge és, impactant, eh?
7: Sí, de la guerra entre Ucraïna i Rússia, i el llegim: Zelensky ensenya els dents a Moscou pel control remot. I bé, doncs aquesta és la imatge després d'un atac per part d'Ucraïna, que també doncs s'està defensant en aquest conflicte que ja supera els 4 anys entre els dos estats de l'Europa de l'Est.
0: Seguim ara per La Razón, Andreu.
7: El jutge en l'interrogatori a Zapatero: qui cobra és vostè. Els àudios de la seva declaració evidencien que les explicacions sobre la seva tasca d'assessoria van exasperar a Calama. Van exasperar a Calama. L'expresident va defensar que les seves filles treballaven bé i va proposar a Martínez una col·laboració formal amb elles. I la imatge és Pedro Sánchez, doncs, durant la seva arribada al Consell Europeu a Brussel·les.
0: Aquí cap rastre d'Ayuso, eh?
7: No, aquí Ayuso no.
0: Aquí cap rastre, i aquí a l'ABC encara menys.
7: Encara menys. Titular: Zapatero arrastra les seves filles a la imputació. Va demanar que les contractaren. Vaig demanar que les contractessin. El jutge les cita com investigades davant a la seva secretària perquè l'expresident va ser incapaç de declarar com l'empresa de Laura i Alba va acabar convertida en un vehicle instrumental de la trama. I la imatge és Pedro Sánchez, on va defensar ahir també a José Luis Zapatero, i és la imatge bastant representativa d'un Sánchez amb la mirada cap avall i no a l'alça, que doncs això demostra... signes de debilitat i també de que no s'acaba de creure el que està dient. Capcot, com diries tu.
0: Capcot, sí. Exacte. Doncs aquestes són les principals portades dels diaris que trobarem avui al quiosc. Moltes gràcies, Andreu, i fins ara.
7: Fins ara, Ona.
6: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: Passen 8 minuts de 9:45 i, com us explicàvem, avui farem un petit repàs de totes aquestes cançons que han anat sonant al llarg de la nostra història, que han anat sonant al llarg de l'estiu.

Amb aquesta cançó, avui començarem el nostre petit viatge musical que segurament us despertarà més d'un record, perquè hi ha cançons que sabeu que formen part de la nostra vida, però també n'hi ha algunes que queden enganxades per sempre en un estiu concret. Aquella cançó que sonava al cotxe de camí a la platja, aquella que no parava de sonar a les festes majors, o aquelles altres que només escoltar-ne els primers segons ja ens transportaven a les vacances d'estiu amb tota la família a la platja o també a la muntanya. Durant aquests pròxims minuts, per tant, repassarem algunes de les grans cançons de l'estiu que han marcat diverses generacions a casa nostra i també acabarem descobrint què està sonant aquest estiu del 2026. Però, primer de tot, començarem pel principi.

Si haguéssim de buscar a l'ADN de les cançons d'estiu al nostre territori, a Espanya en general, segurament trobaríem les cançons dels anys 60 i dels anys 70. En aquell moment, la societat començava a descobrir el turisme de masses, les vacances a la costa i també una nova manera d'entendre l'oci. I la música també doncs, hi va posar la seva banda sonora. Una de les primeres grans cançons de l'estiu que van sonar va ser aquesta.

com diu la cançó, Un rayo de sol de Los Diablos. Aquesta cançó encara avui continua sonant més de 50 anys després. Són aquestes melodies que eren senzilles, que eren optimistes i que parlaven d'allò que associem a l'estiu, al sol, al mar i la llibertat. Pocs anys més tard també arribaria una altra cançó que forma part de l'imaginari col·lectiu de diverses generacions.

0: no sé si Andreu, a tu alguna vegada has cantat Eva Maria se fue?
1: Doncs honestament aquestes no. Massa antigues aquestes dues, eh?
0: Ens queden massa lluny aquestes, potser.
1: T'haig de dir que són deuen ser cançons molt famoses, però et juro que no m'ha sonat cap de les dues.
0: Ni Un rayo de sol ni Eva Maria?
1: No.
0: Jo t'he de confessar que en algunes festes majors del meu poble...
1: És que aquestes nosaltres...
0: Han sonat, eh?
1: A les festes majors.
0: Amb remix, amb algun remix.
1: Amb remix. Jo aquestes dues no.
0: Doncs mirarem si la següent potser t'ha sonat.
1: A veure si ens ha sonat la següent.
0: Perquè sí. Anem als anys 80, que és en aquell moment que es van introduir nous sons, noves sonoritats amb sintetitzadors i bàsicament música que sonava a totes les discoteques, perquè la música d'estiu deixava de ser exclusivament música de platja, diguéssim, i també va passar a ser música que va formar part de la vida nocturna, com aquesta, Andreu, que suposo que sí que hauràs sentit i que també hauràs ballat.
1: A veure si és veritat.

0: Home, Andreu, aquesta sí, no?
1: Aquesta sí, aquesta sí.
0: Bailando, que ho diu el nom de l'Alaska i los Tegamoides, una cançó que ha sonat a les discoteques d'avui en dia, també sempre versionada una miqueta, també cançó que s'ha versionat al llarg dels anys amb diverses versions. No.
1: Sí, sí, aquesta cançó, a veure, sí, aquesta sí que s'han fet versions, és el que comentes tu.
0: Exacte, exacte. Sí. Doncs seguim, ens anem cap als anys 90, perquè molta gent a aquesta edat és l'edat d'or de les cançons d'estiu, no sé si es pot considerar, perquè van aparèixer temes que no només van triomfar aquí al nostre territori, sinó que també van acabar fent la volta al món. Per exemple, una cançó que probablement tothom és capaç de ballar, encara que no sapigueu ballar, segurament us sabeu aquests passos.

0: tothom sap ballar la Macarena. Andreu, suposo que la Macarena la saps ballar, eh?
1: La Macarena, sí. Bé, jo ballar no considero que sàpiga ballar. Jo intento ballar, ja
0: intentes
1: està.
0: Ballar. Mira, a mi m'agrada molt perquè moltes persones que no saben ballar, a vegades...
1: Correcte.
0: Estàs a una festa major, no vull ballar.
1: Però
0: home,
1: la Macarena, igual que
0: s'ha de ballar la Macarena.
1: El Saturday Night,
0: doncs cançons igual. Mítiques.
1: Sí.
0: O sigui, a mi aquestes cançons em transporten a la festa major del meu barri, que ara mateix ja no
1: el
0: celebro.
1: Del barri o por? Ah, barri.
0: Del meu barri. Ah. Teníem una festa major, teníem unes festes, i, ostres, les recordo de petites... Sempre tothom ballant la Macarena, ballant el Saturday Night. Cançons d'aquestes que fan aixecar tothom de la cadira i és així. Com dèiem, la Macarena va arribar a convertir-se en un fenomen global perquè va sonar als Estats Units, a Europa, a Llatinoamèrica, vull dir que pràcticament a tot arreu tothom sap fer els passos de la Macarena i quan semblava impossible superar aquest fenomen de la Macarena va arribar un altre clàssic.
1: Ai, l'altre clàssic. Que va estar per aquí, eh? Fa pocs dies.
0: Va estar per aquí.

0: Segurament, Andreu, és una de les cançons més efectives de la història de les festes majors. Qui no sàpiga ballar la bomba, a més, és una cançó que també et va indicant els passos que has d'anar seguint amb les mans.
1: Són cançons que per ballar, és el que deies tu, no fa falta que siguis un expert ballant ni un professional ni res.
0: Has de tenir ganes, només.
1: Has de tenir ganes, sí.
0: Exacte.
1: I amb l'ajuda de l'ambient i tot el que comporta ja estar de festa, aquestes cançons sí que ajuden.
0: Exacte. I a més és el que comentaves, Andreu, un artista que fa poquet vam tenir a Terres Vigatanes perquè va ser l'actuació sorpresa del Cabró Rock que va ser el cap de setmana passat. Vull dir que just, és més, just farà una setmana. Estava en King Africa, aquí, fent aixecar tothom amb la seva
1: sentit,
0: bomba.
1: No? Exacte. Quan va pujar a l'escenari.
0: Va ser molt surrealista, molt surrealista. No m'ho esperava per res.
1: Sí, Cabró Rock, King Africa...
0: Era com aquella...
1: És que no enganxa.
0: Una barreja no gaire homogènia, eh?
1: Dos pols que no connecten.
0: Exacte, exacte. Doncs, Andreu, deixem la bomba de King Africa perquè abans que existís TikTok i Instagram, una cosa que nosaltres també vam viure, ja hi havia cançons que es van convertir en virals... I un exemple perfecte és aquest.
1: Prepareu els braços.

0: Jo només estic dient que m'estic sentint aquí a la ràdio la típica locutora de Ràdio Fórmula dels anys 2000, cosa que no em pertoca, eh? Però també t'he de dir una cosa, Andreu. L'any 2002, per tant, l'any que vaig néixer...
1: Que vam néixer.

0: sí, posar el braç a 90 graus amb el colze i ja està. Sí,
1: exacte,
0: sí.
1: Exacte. Doncs Andreu, deixem potser, diguéssim, aquesta música que va sonar
0: més a les Espanyes,
1: perquè vull parlar d'aquí a Catalunya, perquè hem tingut temacles d'estiu, eh?
0: Hem tingut.
1: Moltes cançons que associem a l'estiu no neixen d'aquesta indústria internacional, sinó que neixen a les festes majors, als festivals d'estiu i a les places. Durant els últims 15 anys hi ha hagut grups que han aconseguit convertir les seves cançons en autèntics himnes populars i un dels grans exemples és Charango.

0: Jo, doncs, jo on el que començo dient aquesta cançó és que venim d'unes cançons que per mi, o sigui, les relaciono molt més amb l'estiu, però veus, músic de carrer em costa.
1: Mira.
0: Sí que és una cançó que sona molt a festes majors, la cançó és molt bona,
1: mm-hmm,
0: però no li acabo de trobar.
1: T'he de dir una cosa, i és que quan estava intentant escollir quina cançó posaria de Charango, he entrat a l'Spotify i no sabia quina escollir perquè volia posar Una lluna a l'aigua, però he pensat, no, vull tirar més enrere, més enrere en el temps.
0: Veus, Una lluna a l'aigua potser
1: però
0: sí que
1: una
0: és...
1: Una lluna a l'aigua potser sí que és més estiu, en què potser aquí he patinat una miqueta,
0: no,
1: posant
0: no,
1: músic
0: no
1: de carrer.
0: No, passa res, home, no, està bé.
1: Però també és una cançó que a mi m'agrada molt. Per mi, una Charango en general va acabar esdevenint una declaració d'intencions de tota una generació, però no ens deixarem Charango perquè un dels altres grups que almenys a mi m'ha marcat molt, no sé si tu també,
0: queden a prop de casa,
1: que queden molt a prop de casa, són veïns, són els Catarres. I els Catarres en general, per mi tots els discos em recorden els viatges amb cotxe amb els meus pares, perquè teníem tots els discos i sempre sonaven. Però hi ha una cançó en concret que considero que és molt estiuenca.
0: Aquí estic d'acord.
1: Que és una cançó que va sonar un estiu sencer perquè era la cançó d'estiu de TV3 del 2013.

0: Ostres, per mi, Rock and Roll dels Catarres, de veritat que em va marcar un estiu, o sigui, justament l'estiu del 2013, perquè recordo que al meu casal d'estiu vaig fer un lip-dap amb Rock and Roll. Clar, jo llavors, uau.
1: Jo la recordo a la televisió.
0: Sí. Una cosa molt mítica, els anuncis de TV3, que no n'hem parlat, eh?
1: És que els anuncis de TV3... Tothom sempre parla dels Estrella d'Am, però sí, de TV3 sempre amb la cançó de l'estiu, tot i que aquests anys...
0: Per mi han anat molt enrere.
1: Han anat baixant el nivell, sí. Però hi ha anys que les cançons de TV3 de l'estiu han sigut molt bones.
0: Una altra cançó que potser us sona i que també va sonar... És una cançó que potser és més nínxol, diguéssim,
1: sí,
0: però que a mi... Quan l'he sentit avui una altra vegada, ostres, m'ha vingut aquella pell de gallina de recordar doncs aquests estius amb les cançons de TV3, que és aquesta.

0: Ostres, a mi m'ha recordat aquella cançó d'estiu de TV3, ara mateix no recordo quin any va sonar, però estaríem al voltant dels 2014-2012, per aquelles èpoques.
1: Una mica més enrere, potser sí. Acaba de...
0: De rock and roll.
1: De rock and roll,
0: sí.
1: Això.
0: No sé, sí, són sí. Cançons que a mi m'han marcat literalment una sonoritat, la sonoritat de l'estiu. No ens podem deixar tampoc, grups que han sonat a totes les festes majors i que segueixen sonant, de tots els pobles de Catalunya, Doctor Prats, Oques Grasses, Zoo i una llarga llista més que no ens podem oblidar. Algun més mencionaries?
1: Home, i tant.
0: Bueno, n'hi ha molts més, n'hi ha molts més. Però també, qui no ens podíem deixar en aquest repàs, són les cançons que ens transporten a aquesta època, miris com tu miris, és innegable. I són les cançons que hem comentat abans d'Estiu d'Estrella d'Am, perquè per mi aquest concepte és tota una sensació, vull dir, és un moviment, són cançons que a mi m'han marcat una sintonia de l'estiu i també que ens han fet imaginar un estiu idíl·lic, que normalment l'estiu no són els estius d'Estrella d'Am,
1: sí,
0: però
1: això
0: bé, s'ha de somiar una mica i s'ha de ser una miqueta somiatruites, eh?
1: Sí,
0: i tant. I en la meva ment, quan sona aquesta cançó, per mi és estiu.

0: Ostres, és estiu, és que és estiu per mi. Jo em poso tan feliç quan em sento aquesta cançó a la ràdio, al cotxe, de camí a la feina, amb auriculars, sense auriculars. No sé, a mi m'encanta.
1: Sí, és cançó d'estiu.
0: És cançó d'estiu.
1: És cançó de cala, patatones, sí.
0: I una beguda d'aquelles. I una beguda d'aquelles, exacte.
1: Està al mar, aigua clara, tot...
0: En un somni encara molt més somni. Un barco.
1: En un món idíl·lic on...
0: Exacte.
1: Si tot s'alinies...
0: Exacte, seria perfecte.
1: Perfecte, i tant.
0: Andreu, una cançó que és veritat que ha sigut incorporació d'últim moment, perquè no hi havia caigut, però és veritat que havia de sonar, perquè ens anem bastant al present, tot i que no és del present.
1: Sí.
0: I és una cançó que és aquesta.

0: I d'aquestes cançons...
1: N'hi ha moltes, però jo crec...
0: Si durés una hora més el programa, ens donaria per fer un repàs de tots els gèneres, de totes les èpoques, que ara mateix ens hem quedat amb la de Quevedo i Bizarrap, que va ser així.
1: És que és la més recent, jo crec.
0: 2022,
1: Jo crec que Cançó de l'Estiu, com a tal, la darrera així més bona és aquesta.
0: Sí, opino mateix.
1: I feia anys que no hi havia una cançó tan bona com aquesta. Jo, és que si aquesta cançó de l'estiu...
0: És una cosa, jo penso... A veure, realment... Bono, no és una cançó de Beethoven,
1: no,
0: però
1: home,
0: em refereixo que és una cançó, ostres, que ens va, almenys a mi em va marcar també una mica un estiu de dir, sonava aquesta cançó, post-pandèmia...
1: És l'estiu també de l'àlbum de Bad Bunny, el de...
0: Un verano, és que
1: un
0: clar...
1: Un verano sin ti, clar...
0: Mare meva, jo crec que faré una segona part, d'Andreu, de les cançons d'estiu...
1: Però aquesta cançó és més top.
0: Pot ser.
1: O sigui, com a cançó tal, com a singularitat... Ara bé, l'àlbum de Bad Bunny, Un verano sin ti,
0: és un
1: verano sin ti.
0: És un àlbum que tinc... No tinc tatuat, anava a dir, però tinc com bastant marcat, perquè va ser un àlbum que també va ser per mi una banda sonora de l'estiu, com n'han sent molts, i et dic, crec que tocarà fer una segona part perquè m'he deixat molta música. Però ens anem bastant al present, perquè considero, no sé si opines el mateix o no, que una de les cançons d'estiu que va sonar molt l'any passat i
1: va
0: que
1: ser
0: va sonar...
1: la cançó de l'estiu en català.
0: Exacte, va ser la cançó d'estiu de tots els festivals, va ser la cançó de la fresca de Figaflaues.

0: el so de l'estiu de fa pràcticament 3 anys, perquè ara estàvem comentant el Coti per Coti, la Marina està morena.
1: La Marina està morena, ostres, la Marina està morena.
0: I la Fresca, els Figaflaues saben fer cançons d'estiu, eh? Ho dominen bé. Com els Figaflaues, de Tallets també, eh?
1: S'ha de dir que no tenen tanta competència ara ja. No hi ha tanta competència per la cançó de l'estiu.
0: Exacte, exacte. Andreu, fins aquí aquest recorregut per algunes de les cançons que han marcat els nostres estius. Potser cadascú té, segurament tothom té la seva llista personal. Potser hi falta aquella cançó que us recorda un viatge, a un amor d'estiu, a una nit de festa que encara avui expliqueu. Però si una cosa que tenen en comú totes aquestes cançons i aquestes melodies és que recorden que l'estiu no només és viu, sinó que també és un estiu que s'escolta. Nosaltres ho deixem aquí. Anava a dir que tingueu molt bon estiu, però encara ens queden unes quantes setmanetes de programa, i que aquesta banda sonora sigui sempre memorable. I vull acabar amb una cançó que és estiu purament.
1: Defineix l'estiu.
0: Exacte. Fins ara, Andreu.

0: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: Seguim amb més música perquè ara toca saber quina és la cançó del dia.

És a la deriva de Charango i és que el grup de Sant Joan de les Abadesses el 19 de juny del 2020 van publicar el seu darrer disc de Vent i Ales. Aquest disc també comportava que el grup de rock faria una gira de comiat aquell any, però la pandèmia de la Covid-19 va trontollar tots els plans de Charango, que finalment només van poder publicar el seu darrer treball.

0: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: I ara anem a veure com està la línia R3. Andreu, explica'ns com està ara mateix la línia R3.
2: Doncs mira, Ona, ara mateix la línia R3, o sigui, no hi ha cap incidència, però ahir, justament a l'acabar el programa, al voltant de les 11 del matí, va haver-hi un aturalló, que això va suposar, doncs, retards en el tros de via, imagino, que va de Torelló fins a Ribes de Freser, perquè, clar, de Vic a la Garriga, que és un dels dos segments on sí que funciona i està operatiu el tren, deuria funcionar amb normalitat. Mm-hmm. Ara bé, a partir de Torelló cap en amunt, van haver-hi retards de més de 20 minuts. Mm.
1: Pel que fa a les carreteres, entenc que normalitat al complet, no?
2: Normalitat a les carreteres, si no hi ha accidents, on, per cert, cap de setmana, que pot ser, és cap de setmana de pont. Hi ha gent que farà pont aquest cap de setmana i hi ha gent que ho farà l'altre.
1: Exacte, per
2: perquè
1: tant...
2: Perquè cau en dimecres aquest any a la festivitat de Sant Joan, per tant,
1: exacte.
2: Segurament que demà les carreteres, i fins i tot avui, ja aniran carregades de vehicles que se n'aniran cap a... els punts més turístics per anar a passar aquesta revetlla.
1: Exacte, doncs estigueu al cas de les carreteres. Moltes gràcies, Andreu. Fins ara.
2: Fins ara, Ona.

0: De seguida ens endinsarem en sol·licitud standing de la Susan Vega. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. L'escola Montbui de Caldes de Montbui ha tancat aquesta setmana una nova edició del seu programa Mediació de Pati, una iniciativa pionera que enguany ha portat com a lema Abraça el conflicte per construir la pau, Laia.
1: En un acte celebrat al mateix centre educatiu, una vintena d'alumnes de quart, cinquè i sisè de primària han rebut els diplomes oficials que els acrediten com a mediadors i mediadores, després d'un curs intens on s'han encarregat de vetllar per la convivència durant les hores d'esbarjo. Durant la jornada de cloenda s'ha posat en relleu que la presència d'aquests joves mediadors no només serveix per solucionar petites disputes puntuals, sinó que també els converteix en referents positius per a la resta de companys a l'escola. A la pràctica, el dia a dia de la mediació requereix una organització minuciosa. Paqui Jiménez, cap d'estudis de l'escola Montbui, explica que cada dia dos alumnes surten al pati degudament identificats amb una armilla taronja. La seva funció és la d'actuar com a intermediaris neutrals davant dels malentesos habituals de l'escola.
2: La idea és que els infants tenen molt clar que la mediació és voluntària, per tant, la part implicada al conflicte s'ha de dirigir als infants mediadors, i els mediadors simplement el que fan és que les dues parts puguin explicar com han viscut el conflicte i entre tots dos i ells com a intermediaris buscar una possible solució que satisfagui les dues parts.
1: Però, sens dubte, els veritables protagonistes del projecte són els mateixos infants. Durant l'acte de cloenda, a més de rebre els diplomes i unes gorres de color taronja com a record, van participar en una dinàmica de grup al voltant de l'anomenat Banc de l'Amistat, l'espai físic on s'asseuen a resoldre els conflictes. Escoltem alguns dels mediadors.
3: Per mi ha anat molt bé perquè cadascú ha pres una mica dels problemes que té la gent i per ajudar la gent està molt bé.
4: A mi també m'ha anat molt bé tot. Entendre els problemes i que es poden solucionar parlant.
3: Sí, hem solucionat alguns, com que l'havien dit que l'havien pillat i no l'havien pillat, i bueno, coses així, però no molt greu.
1: Amb la vista posada al proper curs, el projecte tanca aquesta edició avaluant positivament els resultats i posant sobre la taula el nou repte d'estendre aquestes dinàmiques de resolució pacífica de conflictes de manera directa també a l'interior de les aules i a la resta dels centres de la Vila Termal.
0: I la revista Estat d'Ànim aterra aquest cap de setmana a Cardedeu per visibilitzar i combatre l'estigma vers la salut mental, Enric.
5: Així és Ona, i és que Estat d'Ànim neix el 2025 en format de fanzine i es transforma aquest 2026 en una revista amb comitè editorial en continguts de diversos àmbits com el científic, el vivencial o l'artístic. Escoltem a Nila López, creadora d'Estat d'Ànim i activista d'Obertament.
6: Salut mental és algo que va amb tu, perquè tens un cervell, tens un cor, tens una emocionalitat, per tant, la salut mental va amb tu, estiguis o no estiguis malalt, tinguis o no tinguis un trastorn mental, perquè a vegades s'associa la salut mental a un boig, a una persona amb un trastorn, però no és veritat. O sigui, simplement el fet de relacionar-te amb una altra persona ja hi intervé la salut mental. La salut mental està a tot arreu. Per tant, per què adquirir Estat d'Ànim? Estat d'Ànim és una eina per poder entendre millor la salut mental des de diversos àmbits que t'ajudarà a relacionar-te millor amb altres persones, per exemple.
5: Així doncs, la revista es presentarà aquest dissabte 20 de juny a 11:45 al Tarambana amb la filòloga i redactora de la secció de literatura i salut mental, Mònica López, i amb l'activista, com hem dit, d'Obertament i creadora de la revista, Nila López.
0: Doncs ara sí, és el moment dels clàssics musicals amb Jaume Espuny.

0: the milk. I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of. And I'm
1: bon dia, Jaume.
2: Bon dia.
1: Aquesta cançó ens sona, eh?
2: Ah, sí? Però...
1: Sí. Perquè hi ha una versió o diverses versions més modernes.
2: Sí.
1: I sí, sí, la coneixem.
2: I també la canta una capella, com,
1: no.
2: Com la Suzanne Vega.
1: La Suzanne Vega no, no,
2: sí.
1: No.
2: Tenia ganes de portar una veu femenina perquè hi ha tants homes, i aquest disc que es diu Solitude Standing, de l'any 1987, fa 4 dies, com qui diu, i comença d'aquesta manera tan original, que és aquesta cançó que es diu Tom's Dinner.
1: Tom's Dinner.
2: Que és, es veu un restaurant de Nova York, molt antic, es diu Tom's. I, de fet, la Susan Vega, que va néixer a Santa Mònica, de Califòrnia, als 2 anys ja va anar a viure a Nova York i se la coneixia una mica com la cantant de Nova York, no?
1: Sí?
2: La cantant, sí, sí. A més, no sé per què, però deien que els seus fans, sobretot, eren els yuppies, aquests gens de la borsa i tota aquesta gent, els joves moderns. Aquí tenia 27 anys. I en aquest disc hi ha la cançó més famosa d'ella, que després explicaré de què va, que es diu Luca.

0: com sona aquesta cançó?
1: No, doncs és la més famosa de sobres, eh?
0: És la que més t'agrada o no?
1: Sí, també, sí, m'agrada molt. Va, és que a més la lletra és tot original perquè va de maltractament infantil.
0: Ostres!
1: O sigui, parla d'un nen que es diu Luca i parla ell, a més, my name is Luca, ja diu.
0: Ho diu al principi.
1: I que s'adreça als veïns perquè l'ajudin, perquè a casa seva es veu que l'estan maltractant o l'estan... no sé. Bueno, que senten sorolls i tot això. De fet, totes les cançons del disc, bueno, sempre són de la mateixa Susan Vega, o sigui, és una cantautora, podríem dir, però en comptes del cantautor sempre pensem en un senyor amb guitarra acústica, una senyora amb guitarra acústica, aquí hi ha molta elaboració de música, amb molts músics, també molt joves com ella, i una barreja de pop, folk i rock alternatiu, etc. Podem sentir ara la cançó que porta títol al disc, que Solitude Standing.

0: És avorrida, una mica?
1: Bastant allò que dius monòtona, no sé, no em transmet res aquesta cançó.
0: Excepte Tom's Dinner, eh?
1: Tom's Dinner, sí.
0: Sí. De fet, no es produïa gaire el Susan Vega. Aquest era el seu segon disc, del 87, i en total, amb més de 40 anys de carrera que porta, n'ha gravat una dotzena, només. Tots així molt agradables d'escoltar, música, però, bueno, no és rock, eh?
1: Yep.
0: I ara ja s'acosta als 70 anys, però em sembla que en treu un dia d'aquests. O el va treure fa pocs mesos. Ara escoltarem una que es diu Gypsy.
1: Gypsy, a veure si em sona.
0: Em sembla que no.

0: No m'acaba d'agradar, Jaume.
1: Bueno,
0: eh?
1: Bueno, l'altre dia posem una més bona.
0: Va, escombrem cap a casa avui.
1: Sí, no, perquè... bueno, perquè per recordar la gent que avui a l'Àntida a les 8 hi ha la Schumanniada. Schumann. Sí, que hi actuen dos germans, en Joan Espuny i la Maria Espuny, que per casualitats de la vida són fills meus. A part de que hi haurà uns quants cantants també, una mica recordar Schumann. És que els dos, en Joan i la Maria, són residents del musical...
0: de clàssica jove.
1: Clàssica jove d'aquest any.
0: I a veure, on es podem sentir avui? A l'Atlàntida?
1: A l'Atlàntida.
0: S'ha de comprar entrada? Com
1: s'ha
0: funciona?
1: S'ha de comprar entrada, sí.
0: Encara en queden, entenc.
1: Encara en queden, sembla.
0: I es poden buscar per la web, al mail de taquilla, suposo que també, vull dir que...
1: Sí, dijous que ve, també, no sé quina hora, ara ja, també l'Atlàntida faran una altra cosa, i el dia 9 de juliol, Festa Major, a la plaça de la Catedral, amb l'orquestra de l'Escola de Música de Vic, també tornant a actuar.
0: La cosa és que mireu tot el programa de la Clàssica Jove, que hi ha molts concerts i moltes,
1: sí,
0: i moltes activitats. Jaume, amb quina acabem avui?
1: Acabem... acaba molt original, com la primera. La primera cançó era...
0: Tom's Dinner.
1: Tom's Dinner, a capella.
0: Sí?
1: Doncs ara sentirem Tom's Dinner sense veu.
0: Oh, a veure-ho.

0: Doncs Jaume, que tinguis molt bon cap de setmana, també bon divendres.
1: I fins al...
0: I el divendres que ve ens comentes què tal ha anat el concert d'avui.
1: Molt bé.
0: Vale? Doncs va, que vagi bé.
1: Fins demà. Ai, fins divendres.

0: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
1: Amb el bon temps, nous aires han arribat a la llibreria Mater de Vic.
2: Ens renovem per oferir el més nou en material escolar, papereria i regal.
1: I també novel·les, guies de viatge i quaderns de vacances.
2: Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Vine i gaudeix de l'estiu amb nosaltres.
1: Mater, Pla de Balenyà 23, cantonada Portal de la Rambla de Vic.
3: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
4: A ALR tenim el vehicle que busques.
5: Per moure't, lloga un cotxe ALR. Per les teves mudances, lloga una furgoneta ALR. Pels teus desplaçaments amb la família, lloga un minibús ALR. Pels teus transports grans, lloga un camió ALR.
4: A ALR tenim el teu vehicle de lloguer. Lloga pels dies que vulguis. Més informació a alr.cat.
6: Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
7: A les Portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit, al nou FM.
8: Cocodril Club.
9: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el 9 FM els matins de dissabtes i diumenges d'11 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, d'11 a 1, el 9 FM 92.8.
10: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
11: oh, oh. Hasta luego, Cocodril.
7: L'infopodcast del 9-9. Cada dia donem les claus de l'actualitat de la nostra comarca. L'infopodcast del 9-9. Cada matí a 7:45 al 9-9.cat, iVox, YouTube i Spotify. I si vols, te l'enviem directament al mòbil. Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram. L'infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i la xarxa. Amb Miquel Giol i Eudald Puig.
0: El 9FM. El nou so d'Osona.
12: Territori 17.
13: En punt ara mateix, 11:15 al Territori 17.

0: I és moment de parlar sobre el cap de setmana, per tant és moment de repassar els actes més destacats d'aquest dissabte i aquest diumenge al Vallès Oriental, al Ripollès, al Moianès, a Osona i al Lluçanès. I com sempre començarem amb la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Laia, suposo que hi ha moltes activitats per fer, no, aquest cap de setmana?
1: Sí, però no tot arreu, està una mica...
0: Està paradeta la cosa.
1: Sí i no. Depèn de quin municipi, doncs hi ha cosetes i depèn de l'altre, doncs de cop et trobes que no hi ha res. Però bé,
0: explica'ns.
1: Comencem. Mm. A Sant Feliu de Codines, avui divendres a les 7 de la tarda, a la biblioteca del municipi tindrà lloc l'acte de cloenda del joc de participació lingüística Corremots, amb una conferència a càrrec de Miguel Peiró, doctor en lingüística. També avui el centre excursionista organitza un passi del documental Nord Pamir, viatge a l'oblit, d'Albert Naudín, a les 8 del vespre al local del centre excursionista. I ja demà dissabte, a les 12 del migdia, hi ha la jornada de futbol sala amb categoria sènior al pavelló municipal de Sant Feliu. També dissabte, el col·lectiu organitza un vespreig als jardins del centre social Maria Reconvert per celebrar els seus 20 anys i es farà de 6 de la tarda a 2 de la matinada. I ja diumenge hi ha torneig de futbol sala de veterans durant tot el dia al pavelló municipal de Sant Feliu. I recordar-vos que durant tot el dissabte i tot el diumenge hi ha la segona edició del Codines Escena, el concurs de teatre amateur juvenil organitzat pel grup de Sant Feliu de Codines de Xelles 81. I ara és el torn de Caldes de Montbui, on s'espera un cap de setmana força tranquil. Això sí, el diumenge torna a haver-hi la Fira d'Antiquaris i Brocanters a la plaça Catalunya durant el matí i a la tarda la Coral del Centre fa el seu concert d'estiu a la Sala Noble de Can Rius a les 7 de la tarda. I ara anem cap a Bigues i Riells del Fai perquè avui divendres, en el marc del cicle Gaudí, podreu gaudir, mai millor dit, del primer llargmetratge de Jaume Claret Muixat, que es diu Estrany Riu, al Teatre Auditori Polivalent a 8:45 del vespre. També dissabte al Teatre Auditori. Ai, dissabte, perdoneu, al Teatre Auditori Polivalent hi ha concert de cant coral amb l'associació Coral Lamaran i la Coral Aita Garayoua d'Euskadi. I ja diumenge, en el marc del Joc de Colles de la Festa Major del Pigues, hi ha la cronoescalada. La sortida és a les 10 del matí des del CAP i l'activitat és totalment gratuïta, però sí que cal inscripció prèvia. I per tancar aquesta agenda, anem cap al Moianès, perquè avui a Moià a 8:15 hi ha la xerrada i presentació d'un treball de recerca que es titula Els certàmens artístics a la Catalunya Central, als Salons de Tardor de Manresa, a la Biblioteca de Moià. I també Moià, però ja dissabte, a les 6 de la tarda, continua el cicle de joves talents Maria Vilardell Vinyes, aquesta vegada amb un concert d'Eduard Jiménez al piano. I per acabar aquesta agenda cultural, anem cap a Castellterçol perquè el diumenge, al seu centre espai escènic a les 6 de la tarda, podreu veure la pel·lícula Blade Runner, si us ve de gust. I fins aquí.
0: Doncs, Laia, cosetes, eh? Hi ha cosetes.
1: Hi ha cosetes.
0: Sí. Ara que ve l'estiu, sempre hi ha alguna activitat o altra que fer. Doncs, Laia, sí, que vagi molt bé i bon cap de setmana.
1: Igualment, bon cap de setmana, Ona.
0: I seguim per Ràdio Televisió de Cardedeu amb l'Enric. Enric, suposo que també hi ha cosetes, no?, al vostre territori.
2: Doncs sí, Ona, començarem amb el repàs cultural perquè avui no tenim esports ja per casa nostra. Així que comencem per Cardedeu i per avui mateix divendres, i és que a 6:45 dins el taller de Filosofia Contemporània i dinamitzat per Joan Méndez es tractarà el test de Turing i la intel·ligència artificial. I la cosa va de places, i és que la plaça dels Països Catalans a Llinars del Vallès i organitzat per l'agrupació sardanista del mateix poble es podrà gaudir aquest mateix diumenge 21 de juny de 8 a 9 de la cobla principal de l'Empordà amb una bona tarda vespre de sardanes. I ara anem més a prop del Parc Natural, i és que Santa Maria de Palautordera de 5 a 8 demà mateix dissabte s'hi organitza una tarda de portes obertes de modelisme ferroviari, una vila amb estació que ho ha significat tot per aquest poble. Tot plegat serà el local social de l'Associació de Veïns del Pont Trencat, Moixerí i Pont Romà. I no gaire lluny d'allà, a Sant Celoni, avui mateix a la biblioteca L'Escorxador s'hi durà a terme la presentació del llibre L'Últim Gegant amb l'autor Jordi Portals a la biblioteca L'Escorxador i amb la col·laboració de l'editorial Ara Llibres i la llibreria Alguer 7. I acabem, això sí, aquest repàs cultural d'aquest cap de setmana dels actes que ens esperen per aquests dies de festa amb música i a Sant Pere Vilamajor amb el concert Els Colors del Violí a la mateixa església del poble i amb entrada gratuïta avui mateix a 8:15 del vespre.
0: Doncs, Enric, que tinguis també molt bon cap de setmana i nosaltres seguim cap al Ripollès amb l'Isaac Muntades, com sempre, des de la veu de Sant Joan. Isaac.
3: Bon dia, Ona. Doncs mira, aquest cap de setmana comença la festa major de Sant Patllari de Camprodon amb els tornejos 3x3 de bàsquet i futbol al pati de l'escola Doctor Robert i després hi haurà la presentació del llibre El camí dels ossos de Sergi Ramis a l'església parroquial de Santa Maria. Més tard també el sopar popular, el concurs de samarretes i l'elecció de la pobilla i l'hereu. En acabant, Orentada, Mont DJ i Bertrand DJ al parc de la Mare de la Font la primera nit de concerts. Dissabte la festa tindrà el divermatí d'inflables a la plaça Santa Maria, les 5 de la tarda, amb l'espectacle també infantil d'humor visual al petit circ de Messier Moustache, a la plaça del Carme, i a la tarda, correbars amb la xaranga Entrompats, també hi haurà teatre. A la nit, actuació musical amb els grups de versions Aquellos Maravillosos, Anyos, Gamberros i DJ Ricky a l'escenari de la Mare de la Font. I el cap de setmana de Sant Pallari acaba diumenge, 2:15, doncs al matí es farà el pregó càrrec de Lourdes Puigmal, que ha anat al Dakar, recordem-ho, i a la sala plena de l'Ajuntament. Després hi haurà Ball i Cercavila a càrrec de la colla gegantera de la Vall de Camprodon i els capgrossos de l'Escola Doctor Robert a la plaça Santa Maria. També missa solemne, audició de sardanes de la Salvatana, vermut popular a la plaça Santa Maria, jocs de cucanya, sardanes i concurs de la maniera amb la Salvatana. I a la nit, actuació dels grups musicals Mams, la banda Neon i DJs homenatges del P3. També hi haurà l'elecció del Pandó i la despertada amb la xaranga Bufa Tramuntana al Parc de la Mare de la Font. I a Can de Bànol hi ha aquesta activitat, tornant al divendres, de Fem un cafè d'igualtat amb Denis Selig al casino de Can de Bànol a les 6 de la tarda. També a Ripoll es presentarà el número 37 de la revista Les Garrotxes, Els Horts, a càrrec de Daniel Palomeres, Antoni Llagostera i Jordi Nierga, al Museu Etnogràfic, a les 7 de la tarda. I a la mateixa hora, però a la biblioteca Lambert Mates, farà la presentació del llibre Quin temps farà, en què l'autor Àlex Vanderland conversarà amb Xavi Ardite. També per acabar, aquest divendres, a Sant Joan de les Abadeses s'inaugurarà l'exposició de Roser Terrades a la cafeteria del Palmas a les 7 de la tarda. Dissabte, a Can de Bànol hi haurà el 27è aplec de la Sardana, amb una audició de sardanes amb les cobles La Principal d'Olot, La Bisbal Jove i La Ciutat de Girona a la plaça de l'Ajuntament, de 5 a 2:15 de la nit. A Ripoll, la festa del barri de Caselles, un berenar de coca i xocolata, festa de l'escuma, sopar popular i tot seguit Quina musical amb DJ Limonetti. Mentre que a Sant Joan s'inaugurarà l'exposició La cal·ligrafia dels temps de Gabriel Barderi a l'Espai Art L'Abadia, al Palau de l'Abadia a les 6 de la tarda. I a 2:15 de la tarda tindrem el cicle de concerts L'estiu és viu de Sundays, B2B i Fort Fiesta al Passeig del Comte Guifré. I diumenge, per acabar, Can de Bànol es presentarà el documental Proyecto Moravia a la sala auditoria del Centre Cívic La Confiança. A Ripoll tindrem pessics de teatre, Ai, les criatures amb l'agrupació teatral Marià Font, a la plaça de la Lira, a sota. Mentre que a Sant Joan, per acabar, al matí hi ha l'activitat El ritme de la natura, que és un taller per connectar amb el cicle de les estacions amb Neus Gamell i Irene Cervera. I després, a la tarda, hi haurà el concurs dels cantaires de la coral Jaume Nonó a les 6 de la tarda.
0: Doncs, i de que tinguis molt bon cap de setmana, i nosaltres acabarem el repàs del cap de setmana des de l'emissora del 9FM amb en Jordi Vilarrudà i en Miquel, que ja els tenim a punt. Miquel.
4: Doncs sí, arrenco jo. Tinc res, poqueta cosa. Tres coses, us porto tres propostes molt puntuals, així més de caràcter festiu. Per exemple, a partir d'ara, encara tenim una mica de parèntesi, tothom sembla que ha frenat una mica perquè la setmana que ve tenim revetlla, però arrenquem amb festes majors. Tenim una de molt puntual, Muntanyola, que arrenca, de fet és una festa major que es concentra, té una vintena de propostes, però molt concentrades pràcticament totes dissabte i diumenge. Dissabte, per exemple, arrenquen amb festa de l'escuma per la canalla, un taller d'elaboració de ratafia, curiosa perquè ho fan a partir d'una recepta pròpia que tenen guardada al poble. A la tarda, partit de futbol solters casats, un clàssic, el vespre sardinada, i a la nit, festa a la piscina, que es posarà molt, molt segur que molt bé, perquè aquests dies ja veiem que apreta la calor. I diumenge reprèn la festa, doncs amb proposta també de titelles per la canalla, rossada popular, una quina, i al vespre, una mica com a plat fort, a partir de les 9 del vespre, l'espectacle d'un show no fa estiu dels inconfusibles Fel Feixedes i Carles Xuriguera. Això a Muntanyola. Tenim també a Prats, la setmana que ve és festa gran a Prats perquè és festa de Sant Joan i els Alois, això és durant la setmana que ve, però aquest cap de setmana ja fan alguns tastets, comencen a, diguéssim, a obrir el foc. Per exemple, diumenge amb la 29a trobada de puntaires al migdia, el Cafè Teatre Orient s'oferirà un concert dels conjunts instrumentals de l'Escola de Música i, a més, hi haurà una petita diada castellera també, això a la tarda a la plaça Vella, al mateix migdia, seguida d'un dinar als Jardins de Cal Bac. Per tant, això, poquetes cosetes de moment, i un apunt molt ja no tan festiu. Recordem que a principis del gener del 2025 moria a Vic l'activista cultural Quim Capdevila, que tenia moltes facetes, però una d'elles la de xocolater. Precisament per recordar aquesta faceta de xocolater de la qual va excel·lir, aquest dissabte el Centre Cultural Joan Triadú, a les 7 de la tarda, es munta una mena d'homenatge pòstum per aquesta seva faceta amb la participació de Consol Blanc, Núria Rivera i els xocolaters reconeguts Ramon Morató i Raül Fegarra. Per tant, un acte singular per anar a tastar xocolata.
0: La setmana que ve segurament carregats de coses, eh?
4: La setmana que ve carregats de coses, entre d'altres, i no voldria tirar aquí per casa, en el meu cas, Festa Major de Vic, que arrencarà ja amb tots els honors.
0: Òbviament, òbviament. Doncs, Miquel, que tinguis bon cap de setmana.
4: Molt bé.
0: I nosaltres seguirem amb en Jordi, que també el tenim a punt. Poques cosetes, però d'interessant segur.
5: També poques coses, perquè venim d'aquesta setmana gran del Cabró Rock i altres coses la setmana passada, sobretot el Cabró Rock, esclar. I ara és com si, va, fem una petita pausa que la setmana que ve a Revella i després a partir de Sant Joan comença ja tot el que és la dinàmica d'estiu, però estem en aquell moment que estem molt de pausa. Quan veus que a la programació, per exemple, d'arts escèniques no hi ha ni la Jazz Cava, que hi és sempre, perquè fan una pausa abans de començar, doncs, molts concerts a la Cava d'estiu, doncs és que quan no hi ha ni la Jazz Cava és que ja no hi ha, que ja no hi ha res, o sigui, molt poca cosa, però ara la recordarem. Sí que hi ha una recomanació que podem fer que no és d'estrictament del que solem parlar moltes vegades aquí, que és d'arts escèniques, de música, de teatre, etc, etc, sinó que és que a partir de demà a la tarda la gent que vulgui pot entrar en una església de Vic, que és l'església de la Pietat, que s'inaugura la restauració que s'ha fet d'una part d'aquesta església on hi ha unes pintures de l'època del barroc fetes al segle XVIII per un pintor de Vic, Marià Colomer. Ha quedat espectacular. O sigui, és una recomanació que fem després d'haver-ho vist, això, i d'haver vist com ha quedat, doncs, tot aquest espai que, evidentment, ja se sabia que aquestes pintures hi eren, però estava tot fosc, perquè les esglésies sempre, doncs, amb el fum dels ciris, això, i tot, i queda... O sigui, no lluïen gens, aquestes pintures. Ara s'han restaurat durant un llarg procés, gairebé 5 anys, s'han il·luminat bé, se n'han descobert fins i tot al capdamunt, a la cúpula, semblava que no hi havia res, que era tot així negre o color fosc, i resulta que rascant a sota n'hi havia més. I, per tant, és tot un espai decorat amb aquestes pintures que fan referència als que havien set els patrons de Vic, Sant Llucià i Sant Marcià, antics patrons de Vic, ara ja no ho són. Però tot va al voltant d'aquestes figures d'aquests sants. Llavors, això, a partir de demà a la tarda, es podrà entrar i es podrà veure. I, a més, doncs, a l'espai de la nau central de la Pietat, que ja fa temps que es fa servir per activitats culturals, per concerts, per exposicions, per moltes activitats, hi ha una exposició sobre la figura d'aquest pintor i el seu temps. Es diu Marià Colomer, els últims barrocs. I parla no només de la figura d'aquest pintor, sinó també de l'època que hi havia a la ciutat, quan es va fer aquesta decoració d'aquesta església, en general, doncs, del que era el Vic del finals del segle XVIII i principis del segle XIX. Per tant, una recomanació que fem, això ja queda obert, o sigui, sempre s'hi podrà anar, i l'exposició en concret, aquesta exposició, estarà oberta fins a final de setembre. És gratuït, a més, entrar. Però demà, ja que serà el primer dia, segur que hi ha molta gent que ja li fa curiositat de treure-hi el cap i de veure aquest espai, que probablement hi havia molta gent que no l'havia vist mai, i en tot cas, qui l'havia vist el recordava d'una forma molt diferent i molt més fosca. Dit això, anem per arts escèniques, que són les coses que portem aquí normalment, però és que tenim molt poca cosa, perquè tindrem només tindrem dues propostes de música clàssica. Una és avui, està dintre del cicle Clàssica Jove a l'Atlàntida, aquest sí que no fa pausa, diguem, i és un concert a dos pianos amb els pianistes residents del Clàssica Jove d'aquest any, que són tots dos, com diu molt bé el cicle, joves, que són la Maria Espuny i en Joan Espuny. Tots dos de Vic, tots dos molt destacats com a pianistes, i faran, doncs, el que seria com recrear una ballada romàntica de l'època de Schumann, que és el compositor a qui es dedica aquest any al Clàssica Jove. Amb piano, música de piano, i amb recitals de poemes que també solien passar en aquests recitals a càrrec de la rapsoda Júlia Cervera. Es titula Xumaníada, una vesprada romàntica, aquest concert que es podrà escoltar a partir de les 8 del vespre a la sala Joaquim Maideu de l'Atlàntida. Per la setmana que ve hi ha un altre concert a dos pianos d'en Joan i la Maria Espuny el dijous, ja ho dèiem ara, perquè com que això doncs, ja no tindrem programa fins a la setmana que ve, l'endemà de Sant Joan doncs, hi ha aquest altre concert dintre d'aquest cicle del que ells són els artistes residents d'enguany. I ens n'anem a diumenge, que tenim un altre concert de clàssica, en aquest cas el Casino de Vic, a les 7 del vespre, amb el pianista Pau Vendrell i la mezzosoprano Judit Subirana. Això, doncs, diumenge a les 7 del vespre, hem dit bé, sí. I aquí ens quedem, o sigui, ja està. Ja
0: poca
5: tenim,
0: coseta.
5: Ja tenim tot el que, a part del que ha comentat en Miquel R, ja tenim tota l'oferta pel cap de setmana. Ara bé, prepareu-vos per la setmana que ve, perquè la setmana que ve sí que ja entrem en la dinàmica d'estiu. Tenim un festivalàs de música a les Masies de Voltregà, tenim cicles de concerts d'estiu que comencen. Ja estarem en la dinàmica habitual de cada estiu, que vol dir que cada setmana, a partir d'ara, sí, cada cap de setmana hi haurà moltes coses. O sigui que el podeu reposar una mica.
0: Exacte, cap de setmana de repòs, eh?
5: De repòs, perquè ve la revetlla, més a més, i tot plegat, i venim d'un cap de setmana ja molt mogut, o sigui, aquest molt de descans, i ja encarem l'estiu.
0: Carregar piles, exacte. Doncs, Jordi, que tinguis bon cap de setmana.
5: Molt bé, gràcies.
0: Adéu. I com ja sabeu, els divendres dediquem aquest espai a ensenyar-vos algunes de les novetats musicals d'avui. Nosaltres començarem per aquesta.
6: Sé que ho deies de veritat aquella nit, que queda tot l'estiu per decidir.

ja estem sentint la nova cançó de Segon Bohemio, que just ha sortit avui, perquè l'artista ha publicat Un dia qualsevol d'agost, un tema que doncs manté aquesta essència que l'ha convertit ara mateix una de les veus més singulars del panorama musical català, i també doncs un artista que sempre doncs intenta adaptar-se a totes les temporades fent cançons que encaixin, doncs per exemple en aquest cas una cançó que encaixa perfectament a l'estiu, en la música, com que comentàvem avui, música d'estiu. Nosaltres seguirem per aquesta també.

Estem sentint Morenito d'Ina, perquè saps que l'estiu comença quan s'acosta Ina, perquè Terra Mona de nova cançó amb aquesta energia que és contagiosa, on l'artista doncs apropa sorolls més dents per protagonitzar els mesos més calorosos de l'any. Un tema perfecte per llevar-te amb un ànim, que tinguis molt baix d'ànim, doncs et poses una cançó de l'Ina i t'aixeques en qualsevol moment. Nosaltres seguirem per aquesta, que és una estrena.

En aquest cas, la parella artística de Gala, Duran i Barribí, parella artística i també parella romàntica, perquè coneixem que ells dos són parella, han tret aquesta cançó a Una casa en el Teide. Aquest artista doncs, ens porta de nou un avançament del seu pròxim àlbum d'estudi, un tema romàntic que ressalta el més positiu d'enamorar-se i també que uneix el pop amb sorolls, amb sons més folclores canaris. Nosaltres seguirem per aquesta.

I estem sentint Danny Ocean amb Caramel, aquesta, una cançó que forma part del seu nou EP, Babilonia Blue, on, que és una d'aquestes llistes que ha entrat de novetats musicals d'aquest divendres. I bàsicament és una cançó que s'uneix al reggae, els afrobeats i aquest pop futurista, que és una cançó que segurament sonarà a totes les discoteques aquest estiu, és així. Nosaltres ens acomiadarem aquí al Territori 17 d'avui amb la nova cançó d'Olivia Bay, Sin Miedo a Caer, la cantant l'ex-triomfita, és a dir, que va participar a Operación Triunfo, llança el

primer single després de, del seu single que van treure des d'Operación Triunfo. I nosaltres acabarem al Territori 17 amb aquesta cançó. Que tingueu molt bon cap de setmana, bon divendres, protegiu-vos de la calor, i nosaltres puntuals dilluns aquí a les 9 del matí. Que vagi bé.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Avui, a la història del High Energy, la protagonista serà la Viola Wills. I després, la resta del programa, escoltarem Italo, Funky, House... I és que quan arriben les calors... un té ganes de sortir a ballar. Benvinguts i benvingudes a la història del High Energy. Viola Wills, nascuda com a Viola Mae Wilkerson, fou una de les veus més potents i respectades del panorama de la música de ball, convertida en una autèntica diva del disco i el high energy de finals dels 70 i la dècada dels 80.

Angela Wills va néixer el 30 de desembre de 1939 al districte de Watts, a Los Angeles. La seva entrada en el món professional no fou un camí fàcil. Es va casar sent un adolescent i ja era mare de 6 fills abans de fer els 21 anys.

El descobriment de Biela Wills va ser el 1965. Fou descoberta pel gegant del soul, el Barry White, qui la va contractar pel seu segell Bronco Records. I li va suggerir escurçar el seu cognom de Quesada Lyons per utilitzar el nom artístic de Biela Wills.

seva carrera en solitari va enlairar-se després quan es va traslladar a Londres. El 1979 va aconseguir el seu primer gran èxit internacional amb una enèrgica versió en clau disco de Gonna Get Along With You Now, que hem escoltat al començament. A partir d'aquí es va convertir en una fixa de les llistes de ball britàniques i americanes i en una icona dels clubs de la comunitat LGBT+.

Yellow Wheels va destacar especialment per la seva increïble habilitat per agafar clàssics del pop, el folk, els estàndards americans i transformar-los en autèntics himnes trencapistes amb un ritme a tempo arrollador.

benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hot Dance 80. Aquesta és la darrera producció que han fet conjuntament l'Ian Ross i el Fancy. Això és Angel in the Dark. L'Àngel a la foscor. Recorda, si et vols posar en contacte amb nosaltres, ho pots fer mitjançant el correu electrònic hotdance80.oficial@gmail.com, el 80 sempre número, o bé mitjançant el WhatsApp, el 626-440-111. 626-440-111.

o darrer de Lian Ross i Fancy. Angel in the Dark. I de l'Italo anem a escoltar una versió d'una balada, perquè a Chicago fan balades. En aquesta ocasió escoltarem una versió màquina de DJ Baruch i DJ Balmes. Això és el teu programa, això és Hot Dance 80.

Una balada convertida en un tema màquina. Una versió feta al juliol del 26. DJ Baruch, DJ Valius, Hold Me Now. Com hem dit, una cançó original de Chicago.

A Hunters 80 sempre hem recomanat la secció de lents. I és que els que ara són baby booms, quan anàvem a la discoteca, sobretot els diumenges a la tarda, hi havia 30 minuts en què el DJ punxava lents. Anaves al darrere de les noies i li demanaves, vols ballar? La majoria de vegades estaven fent el cubat a la barra o parlant amb el DJ. Estàs sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors, en el que et punxem això, música de dècades anteriors, però també et presentem novetats.

ens anem cap al Vallès Oriental, cap a Cardedeu. Des d'allà ens arriba aquesta producció del Toni Postigo.

0: i d'un tema actual. Tirem dècades enrere. Ens anem al 1978. Aquell any ens arribava aquest himne de la Didi Jackson.
1: I am your automatic lover. Automatic lover. I am your automatic lover.

Automatic Lover. Aquí ja que funcionava el vocoder, tenien d'arribar els Kraftwerk, tenia d'arribar la Cher. Estem parlant del 78. I seguim als 70s, però en lloc d'escoltar avui la versió original de Pino Danjo, escoltarem la versió que va fer de Macqual Idea el Francesco Napoli.

Està sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors. En aquests moments trepitja l'escenari central de Hot Dance 80 Diva.

Estàs sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors, en el que et punxem música dels 70s, 80s i quelcom dels 90s.

0: Aquesta és una versió de la cançó original de Gil Scott Heron, The Bottle, l'ampolla.
1: Oh, the song is called The Bottle.

Quan una cançó és bona, realment tant fa de l'any que sigui, perquè altres intèrprets fan versions.

Recorda, si et vols posar en contacte amb nosaltres, ho pots fer mitjançant el correu electrònic hotdance80.oficial@gmail.com o mitjançant el WhatsApp 626 440 111. I si vols, doncs ens trobaràs a les xarxes socials. I és que quan va començar Hot Dance 80, la xarxa social que funcionava era el Facebook, però després han sortit d'altres. Anem a escoltar una formació que el primer cop que els vaig escoltar, ho vaig escoltar amb cinta de cassets.

Al tenir un germà 10 anys i mig més gran que jo, a casa me'n passava música com Bob Dylan, Cat Stevens, Serrat, en Llach. Però la primera cinta de casset que vaig comprar va ser aquesta, dels Bee Gees. I mira que vaig arribar a tenir cintes de casset dels Bee Gees, però després amb un company de l'institut varen fer intercanvi de cintes i ja li vaig passar aquesta dels Bee Gees, que la tenia repetida, i ell em va passar una cinta que es diu Seixic. Aquesta va ser la primera cançó funk que vaig escoltar. Després un s'ha convertit en negre, com diuen Mike Platinas.

sóc Mike Platines. Una recomanació especial. Heu d'escoltar obligatòriament Hot Dance 80, perquè la música que tenen és fantàstica.

I aquesta no és la cançó més comercial de Chic, però va ser la primera que vaig escoltar. Aquesta sí, aquesta ja la coneix tothom, eh, que sí?

seguim endavant aquesta edició de Hot Dance 80. Ara escoltarem un remix que va fer en Ben Libran d'una cançó dels Tavares que s'anomenen Heaven Must Be an Angel.

amb en Messi and Angel, un remix fet pel DJ holandès, ara l'Ision neerlandesos, però que viu a Canadà ja fa anys. O sigui que des de Canadà seguim Amèrica, però ens anem cap a l'Amèrica Llatina ara, de la mà de Hanomix amb This is the Beginning.

Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció Susi Bautista Navarro, des de la coordinació en Barbarroja Show, i aquí dirigint, editant i presentant Josep Maria Jurado i Escobar.

0: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

0: Sobre el meu coixí una pestanya. Tens el mal costum de marxar quan arriba el matí.
1: Ràdio Vic, la música que tu vols.

Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

una cicatriu no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual.